0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de la ràdio...

0: Ràdios lliures la fem entre totes.
1: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
2: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
1: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
2: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
3: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
4: I voto en la porta.
3: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, ens disculpem per la, pel retras. Estem, ara uns dies començarem una miqueta més tard, que allarga el dia segur que no us agrada.

0: Molt bé, doncs comencem el programa d'aquesta nit. Hem preparat un programa especial així dedicat a les línies de baixos que més ens agraden de la música jamaicana.
1: Sí, i anticipem que farem una segona part, perquè bueno, sempre ens passa, no?, que quan preparem un programa especial al final tenim molta cosa, i avui és un tema que ens agradava molt i tenim molts temes, així que bueno, ja hem decidit que hi haurà una segona part.
0: Sí, avui ens centrarem més com a la primera època del rocksteady, skinhead reggae, una cosa així, i ja deixarem coses més modernes, entre cometes, per una segona part.

Bueno, anem a començar amb el primer tema de la nit, un clàssic, un dels baixos que més ens agraden del rocksteady, doncs d'Alton Ellis, que bueno, són tots uns temazos amb uns baixos espectaculars, i escoltarem el tema rocksteady per començar el programa d'aquesta nit.

0: Molt bé, doncs aquí ha quedat aquest tema Rocksteady, un clàssic doncs dels baixos de la música jamaicana. I bueno, un dels temes que ens ha inspirat potser fer aquest especial, que ja el teníem en ments fer un temps.
1: Sí, jo crec que va ser un dels primers temes, no?, que ens va vindre al cap quan vam començar a preparar-ho. I bueno, com ha dit la Nere abans, començarem una mica pel principi, no?, com sempre, per els inicis de la música jamaicana, de l'ska més clàssic, i aquí on el bass ve una mica, no?, més influències encara del contrabass, no?, de músic dels músics de jazz o de la música que va inspirar, no?, que aquesta creació de l'ska. I en un principi és bueno, molt d'acompanyament a la banda, és una mica el walking bass, no?, aquest que diuen, no?, que és una mica com va fent el camí el bass, i la resta de la banda va acompanyant o va seguint el compàs que marca aquest pas. En un principi, com deien, no?, molts dels grups i molts dels músics d'estudi feien servir el contrabaix. No va ser fins un any després, quan es va instaurar el bass elèctric, i bueno, ja tenim línies de bass molt mítiques que potser ja entraran a la segona part o més enllà d'aquest programa, o a la segona part que tenim preparada. Per cert, que no hem dit en el tema de Rocksteady que hem escoltat d'Elton Ellis, el baixista és Jackie Jackson, que bueno, jo crec que és el baixista que més temes va enregistrar a la història de Jamaica, perquè era bueno, un dels músics d'estudi, el cap de l'orquestra del segell de Treasure Eye, de Duke Reid. I bueno, va estar molts grups, no?, als Supersonics, algun d'ells, però molts grups, molt fent de això, no?, de músic d'estudi, i van recitar pues, bueno, per pràcticament totes les estrelles ja jamaicanes de la història de la música en aquests anys. Pues, per ahí estava el Jackie Jackson, i bueno, és el, ja escoltarem, no?, però bueno, el creador de línies mítiques com el Liquidator o el 44-46. Bé, comencem, seguim amb més temes, i ara sí, amb l'esca, ara el baixista seria Lloyd Brevet, també un dels mítics baixistes dels Catalites, i escoltem aquest Man in the Street, també un tema mític, i fixeu-vos en la línia de baix.

0: Molt bé, doncs hem escoltat aquest tema, el Man in the Street dels Escatalites, un clàssic, Lloyd Brevet. I anem a escoltar Lloyd Brevet també, però aquest com un tema amb Derrick Morgan, doncs també un altre dels baixos clàssics del Rocksteady.
1: Sí, Lloyd Brevet, que això no va ser un dels pioners, no? A nivell musical, va ser un dels primers, com deien, no? Que va adaptar una mica el contrabàs del jazz a la música americana, va crear les primeres línies de baix, i a més d'estar, bueno, pues els catalans també va formar part de músics de sessió i va gravar molts bueno, que va figar una mica el camí, no? per la resta de bassistes.
0: I bé, si us sembla, escoltem aquest Conquering Ruler del Derrick Morgan, un altre dels baixos clàssics del Rocksteady.

0: Bueno, disculpeu perquè està lamentable la taula aquesta de la ràdio. No tornarem a venir a aquest estudi fins a nova ordre i ja buscarem un plan B perquè això és insostenible. Seguim el programa, és un altre clàssic de, doncs de, dels baixos. Per mi una de les bandes que té els millors baixos de, del reggae, Toots and the Maytals. Un altre cop amb Jackie Jackson de baixista, que en parlàvem abans, com un dels pioners, no? De,
1: sí, un dels mítics, i el que més va gravar segurament cançons i línies de baix, segurament que el que més va enregistrar en tots aquests anys. Sí.
0: I anem a escoltar un clàssic també, el Monkey Man, de Toots and the Maytals.

0: Vinga, aquí seguiu, esteu al 91.4 LFM Contrabanda i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. I doncs deixem aquest esca més clàssic i entrem a finals dels 60 amb l'aparició del rocksteady, on realment les línies ja van començar a agafar molt més de pes dins de la, doncs, de la composició, més melòdic, més, no? Una mica més...
1: Sí, agafa una mica presència. Més de protagonisme, no? Potser ja no és tan acompanyant com era en aquests principis, en aquests primers anys, i ja comença això, no? A tomar una mica d'un paper més principal en les composicions. Escoltarem un tema mític, el Real Rock, que, bueno, jo crec que és un dels temes més versionats o més ampliats de la història de la música jamaicana. Composat per Boris Gardiner, que, bueno, a més de baixista de sessió per Studio One, també va estar treballant amb Lee Perry en els seus estudis de Black Ark, i bueno, a més va tenir una carrera molt polifacètica, perquè a més de baixista va ser també cantant melòdic, així que, bueno, és una mica un camaleó ja de la música jamaicana. Però, bueno, potser a més de participar en moltes gravacions i moltes sessions, potser no, el punt és sí, ser el creador d'aquest Real Rock, d'aquesta base del Real Rock, que, com veure, bueno, és una de les clàssics, no, de la música jamaicana, com deia, que ha sigut versionat moltes vegades.

Molt bé, doncs després d'aquest tema seguim explorant el final dels 60, aquests baixos rocksteady. Doncs aquesta evolució que comentàvem, aquest major protagonisme del baix i com més melòdic. I escoltarem també un altre temazo, el de Hopton Lewis, el Take It Easy, que segur que tothom coneix.

0: I vinga, tornem al rei del rocksteady, per mi, el Ton Ellis. Abans hem ficat un tema, ara tornem, perquè bueno, jo crec que és uns baixos ineludibles. Posarem el Girl I Got A Date, on hi ha Jackie Jackson de baixista, que bueno, també un referent també de baixos.
1: Sí, i aquest tema també crec que, bueno, a part de ser mític, crec que també, no? És la seva base, és una de les que també més s'ha samplejat i més s'ha utilitzat després, no? En altres cançons i per fer versions, així que, bueno, no podia faltar aquest Girl I Got A Date d'Anton Ellis.

Continuem amb més línies de bass mítiques del rockesteady. Aquesta darrera que posarem, un tema dels Paragons, també un mític, el Way to the Ball. Un altre cop, Jackie Jackson, ja sé, havíem dit al principi del programa que era un dels bassistes que més temes va gravar. Així que, bueno, un altre tema. I com veiem, no?, com va evolucionant el bass des del principi de l'esca aquí al rockesteady, no?, que és, com deien, no?, toma més protagonisme, potser no hi ha... les notes són més llargues, hi ha més espais entre notes, i veurem mica en mica després del com va evolucionant. Però abans escoltarem el darrer rockesteady, aquest tema de Paragons.

Bé, seguim amb aquest especial de les quatre cordes i, bueno, deixem de banda una mica el rocksteady i ens comencem ja l'heavy reggae o skinhead reggae. Bueno, ja sabeu que aquesta de les etiquetes és una mica difícil a vegades, però, bueno, per centrar una mica. I aquí els baixos ja no són aquestes melodies tan sinuoses, no?, que teníem al rocksteady. Són ja melodies o arreglades més curts, més repetitives, més hipnòtiques, molt influenciats d'altres estils, com per exemple el funk, no?, que en aquests temps ja començava a despuntar, i també amb molta de la música que hi havia al Regne Unit, no?, perquè és un dels jocs on aquest estil va pegar més fort. Així que res, no ens enrotllem més, escoltem un dels temes mítics de l'Upsetter, del Riex Casperri, amb el bassista Cliff Ansel Collins.

0: Molt bé, fem ja, encarem la recta final del programa. Com deien, ens han quedat moltes coses pendents, així que farem una segona part amb música una miqueta més actual o menys antiga, per lo menos.
1: No sé si actual és la paraula, però...
0: I escoltarem ara també un dels grans baixos de l'Skinhead Reggae, el Liquidator de Harry J. All-Star.

0: Molt bé, doncs res, arriba l'hora d'acomiadar el programa fins d'aquí a 15 dies.
1: Esperem que us hagi agradat aquest especial. Nosaltres hem passat molt, molt bé preparant-ho, més que sí, que fent-ho, perquè ha sigut una mica desastre avui, la tecnologia se'ns ha revelat.
0: Terrible, crec que no tornarem a l'estudi en uns dies. D'aquí 15 dies tornem amb... No sé, podria ser la segona part, podria ser novetats, que ara fa dies que no fem, ho acabarem de pensar. I l'horari, doncs...
1: Al voltant de les 8:30.
0: 8:30, el que puguem. Ens despedim amb un altre clàssic, el 5446 Was My Number, de Toots and the Maytals. I res, esperem que us hagi agradat i que hagueu gaudit de tots aquests baixos. Salut!
1: Salut!

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibres

0: festival sí.
1: Pero ¿qué es esto? 0-0, tío. Sin cafeína.
2: Pero me habéis pedido esa mierda.
3: Ah, no, te la broma que esto, si si no una normal.
1: No, que es igual, que es coña. Pues no es coña, no.
2: No, no, no, no, no.
0: No estoy llamada bien.
2: ¿Comencem, Esteve, o què?
3: Ja està,
2: Bim-bom-bom.
3: Hola, bim-bom-bom.
2: Quina mania tens de tancar les portes, tio. I això, què? Què,
3: per què? No li agrada, no li agrada.
2: Què passa, però?
3: Causa...
2: O si el Magreb està en totes les portes de les cases obertes, no?
4: Però jo sóc català, idiota.
2: No, però tens reminiscències, jo...
4: No, aquí tot tancat, tio. Aquí a la Roca sou tots delinqüents.
3: Li dóna incertesa, li dóna incertesa. No? Eh que sí? Quan eres petit, com dormies? Amb la porta oberta o amb la porta...
4: Per fer-me palles.
3: De palles, tio. Ja balles mirant la porta. Ei, qui tenim aquí?
2: És, tu ets l'únic germà. No, llavors ja direm qui som.
3: Ah, és veritat, no cal.
2: Tu ets l'únic germà, tens dues germanes.
4: Sí.
2: Vol dir que dormies sol a la teva habitació, no havies de compartir.
4: No.
2: Com jo, que tenia germans.
3: Però aviam, per què no poden dormir germans i germanes tots allà a la pila del greix, tio?
2: Normalment
0: perquè
2: no.
0: Som d'una altra època.
3: Som uns fatxes, som d'una altra època. Sí.
4: No, perquè huele lo a lo que huele.
3: No, les filles que dormin amb el pare,
2: jo
3: com estaran més segures.
2: Jo sí. Com va néixer mi germana, no?
3: Amb el tiet Pepe Sueños.
1: Ja, ja t'anem a salir.
3: Ja està, chupito, chupito.
1: Colleja.
2: Jo com va néixer mi germana la Mònica, com va fer un any, a mi em van enviar a casa els avis, que era el pis del costat.
3: Perquè... Collons.
2: No, perquè no hi cabíem.
3: Ah, vale. Dic, collons, dic, a veure què...
1: Estorbes.
2: Llavors no m'hi amb els avis. No, no, no tocava mi germana.
0: Jo, com vaig néixer, vam fer fora la iaia. Perquè no m'hi
3: tocaria. Sí, sí. Bueno, arriba un i s'ha de fer lloc. Pues jo no recordo que fessin fora ningú quan vaig arribar jo.
2: Bueno, perquè éreu tres germans.
3: Em van fer fora a mi. Vaig arribar i cap a falla.
2: Bueno, tenim una banda mítica.
3: Sí. No passa sempre, eh?
2: No passa sempre.
4: Los planetes.
3: Tenim altres que seran mítiques al
2: més
3: futur,
2: endavant,
3: al
2: futur.
3: S'ho estan treballant.
2: Però,
0: venim del passat, nosaltres.
2: Venen del passat. Són com...
3: Ja s'ho han treballat, tio.
2: Ja s'ho han treballat, si s'ho han treballat. Bueno, són els E150. Un grup que diu...
3: No sempre pensava que eren 150, resulta que són 4. Vale, adéu. Pepe Sueños.
2: El primer cop que vam tenir, que vam venir a tocar a la Roca, que vam posar en el cartell, és 152, vas posar...
3: És
2: 55.
3: Perquè hi havia un grup asturiano, em sembla.
4: E330.
2: No, no es deien
4: E330.
2: E330.
0: Jo crec que el tinc i posava... Crec que ni la E, posava 152.
3: 152?
4: Pessetes.
3: I vaig estar un temps sense fer cartells.
2: Et van matar.
3: Però que raro, perquè... No, el que passa és que normalment quan fas un cartell sempre hi han...
0: Potser és que anaven numerats els cartells.
3: Això, 152.
2: El primer cop que vau tocar aquí a la Roca, què va ser? L'escorxador? Pot ser que toquéssiu l'escorxador.
4: Amb los... Los Wall.
2: Amb los Wolves.
4: Sí, quin fred que feia, que mon Déu.
2: Los Wolves no fa fred.
4: Sí, de Brasil d'Hamburgo.
2: Eren dos ties alemanes, no?
4: Era una crustada de puta mare.
2: Crustada alemana amb dos noies.
3: Dos ties així d'altes.
2: Sí.
3: Ja me'n recordo.
4: Si existe.
2: Aquell dia hi ha l'anècdota d'encarà.
4: No, era un divendres.
2: No em puc explicar per antena.
0: I quan vam tocar amb Freak Show, era el mateix dia o era després?
2: Freak Show, no, això devia ser...
3: Freak Show també va tocar l'escorxador, per això.
2: Va ser
3: l'escorxador també, però jo crec que va ser més endavant.
0: No sé per què em sonava que era entre setmana.
4: No, nosaltres vam tocar divendres, que vam anar... És que me'n recordava, perquè després quan vaig arribar a Badalona vas vomitar tot el sopar.
2: Vas vomitar?
4: Vomitar.
1: Vas vomitar la nit de la paella?
3: Tot el...
4: Era els calçots i no sé què.
1: El dia de la paella...
2: Paelles no.
4: Calçots.
2: Ni calçots tampoc.
4: Sí, jo crec que sí. Jo me'n recordo que hi ha calçots o alguna cosa així.
0: Solo la paella.
1: La paella?
0: Però va, estem parlant de...
2: Però que us diu, la paella pot ser que s'hagués fet algun cop a la festa major. No? Bueno, un dia vol tocar amb Zanussi, no? També el...
0: Ui, però això va ser bastant...
2: El pati de l'escola antiga.
4: I en Submission Hall, també.
2: Eh?
4: I en Submission Hall.
0: No, era dintre.
2: El
0: pati era en Submission Hall, que això...
2: I a dintre érem amb la noia aquella...
3: Uau.
2: Que va tocar amb Bragas, com s'ha dit aquell grup.
0: NNY.
2: NNY.
0: Era els de Jerez.
1: Que memòria.
0: Allò aquests? Va ser l'any després.
3: Qui eren?
4: I també no van tocar amb,
3: aquí a... El CNN i Grega, qui eren? També eren canarencs, no?
0: No, eren... Bueno, eren...
4: Cruïza, crustiza. Eren de crustiza.
0: Els suïssos que vivien a Escòcia.
4: És crustiza.
0: Jo tenia a casa un cop.
3: Hòstia, també fotien una tralla.
2: Gent maca, gent maca.
3: Ells fotien tralla de la bona, eh?
0: No, total, quantes vegades hem tocat a la
4: no sé.
2: Molt. A la Festa Major també heu tocat, havíeu tocat alguna vegada.
4: No van tocar una vegada uns... Sofinan Squad, també.
2: També heu tocat...
3: Van tocar Sofinan Squad?
2: Collons, si heu tocat més a la roca que a Budallà.
3: Cada dia, cada dia.
5: Una vez también tocamos con Conrades los italianos, puede ser. Cuando estaba lo de la nau, en un
4: una nit de Sant Joan podia ser. Creo que va ser una nit de Sant Joan. Sí, pot ser,
2: pot ser.
3: Amb qui, amb qui?
2: Hòstia, pues sí que heu tocat.
1: I d'essa hi vídeo, d'essa hi vídeo.
2: Conrades, uns italians de Greencore.
4: Sí, el rotllo Monster X, alguna cosa així.
2: Hòstia, pues heu tocat molt, eh?
3: 20 vegades, tio.
4: Bueno, royalties.
2: Han tocat més vegades ells a la roca que Budallam, eh?
3: Hòstia, Sofín i un Squad també eren
2: sí.
3: Puto tremendos, eh?
2: Aquell dia també vau tocar el Rombero.
3: Feien titelles, oh. Feien com titelles.
0: No,
3: però Sofín i un Squad em segueven tocar.
4: Que eren hippies, que feien titelles.
2: Un cop van tocar codines perquè ens havien tacat la nau.
3: Van fer titelles, no?
4: Tia, però que puta merda, no? Fer titelles, tio, què? No, titelles
3: en plan rotllo Sant Jordi, no sé què,
4: fer gincana, no?
2: Bueno, heu dit que veniu a tocar...
3: Vosaltres per què no feu titelles, tio? Jo què sé, titelles està bé.
4: No, nosaltres fem el titella. Nosaltres fem el titella.
3: Can titella.
2: És una copa, no? Can titella.
3: Ja no existeix.
2: Ja no existeix.
4: Carrastúries.
3: El Lechón l'altre dia va venir i va recomanar les memòries... Em sembla que es diu Història d'un enemic de l'Estat o alguna cosa així.
2: De qui?
3: D'un tio que havia estat a Can Titella, que era un que tocava amb els...
2: Carton de Vino?
3: Sí. I me'l vaig pillar...
0: Has mirat que va fer un llibre, el cantant de Carton
3: de Vino. Doncs és tremendo, és molt bo, sí? Tio. És molt bo aquest llibre, unes memorietes, tio. És molt bo, està al local.
0: Vam tocar a Can Titella.
3: Em sembla que es diu enemics del sistema o enemics de l'Estat, i és superinteressant, tio.
0: Bueno, mira, jo aquell dia recordo que vam tocar molt tard, jo vivia a prop, que era quan jo vivia a Gràcia, me'n vaig anar a dormir a casa, em van trucar i vaig baixar.
3: Vas provar so?
4: Segur que és una cabina.
3: No, bé, no. Et va trucar un titella.
1: Sí, clar,
3: et va trucar un titella.
2: Bueno, jo el que volia dir és que aquesta gent venen a tocar moltes cançons. Són sí. Curtes, però moltes. Bueno. Llavors, com que volen tocar 14 cançons...
3: Pues que les facin en dos en dos.
2: Anem a començar ja.
3: Sí,
2: i
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Les anem empalmant de dos en dos, no?
3: També molta penya, molta penya, que venen aquí grups. Hòstia, nanos, xavals, joves, tal i qual. I feu 6 cançons. Home, 6, home! Pues aquests en foten...
2: 14.
3: No els hi cau cap en ell, tio.
2: No,
3: eh? Sapatilles...
0: Super... Bueno, això d'empalmar ja a aquestes edats...
3: Super sapatilla, eh? Costa empalmar, eh?
0: Costa empalmar. Molt bé, tio.
5: Ràpid o per allà.
2: Bueno, doncs comencem amb...
0: No
3: agafa, tu tens el paper.
2: Tu tens, no? Aquest no és.
4: La ben guardada a la motxilla.
2: Què voleu començar?
3: Bueno, comenceu i després ja ho direm, tio.
5: O caldi el títol, o...?
3: Home, sí.
2: Sí, home, clar, el seu és perquè la gent llavors pugui anar...
5: Espera, que no me'n recordo. Això és...
2: És 150, està a Spotify?
4: Per la gràcia, sí.
0: Ah, som...
2: Sou número 1.
0: Imperi Becore, ja.
2: Ah, és veritat.
4: Ja ves. M'he comprat una casa.
0: Miedo i no creo.
3: Pues doncs va,
2: anem a escoltar això.

0: baixar de l'escenari, tornar
1: baixeu,
0: a
1: la
2: va. Vale, guai, tio.
1: Quantes vegades algun notes us ha dit des de baix l'escenari? Más rápido.
3: 8 d'umbau.
0: Más rápido.
4: Más lento també.
2: Más lento,
4: eh? Más lento també.
0: Más lento també. En Gusano, potser ha sigut en Gusano.
1: No, en Gusano no sap si va ràpid, lent o...
3: Qui és en Gusano?
1: Sí que el coneix, no. El Gusano. El Sanaco, no? Que no? Cornès, que venia als concerts de la nau. Sí que saps qui és el Gusano, sí.
0: Que durant temps tenia una nòvia que li deia la Gusano.
1: La Gusano. Que li va tocar la polla en directe en el cantant de Cinder, va pujar a l'escenari i li va fotre el mà dintre el paquet aquí a la nau.
0: Ah, sí?
1: La Gusana, la Gusanaca, sí.
0: I què?
1: Sempre ho explica, com se diu el cantant de Cinder, en Joan. Joan.
0: Li ha caigut la polla a trossos.
1: I li va anar la Gusanaca i li va fotre el mà el paquet.
0: Molt bé, tio. Així m'agrada. No, perquè es pentina molt bé, pentina molt elegant. Pues ja està.
1: És tatuador, ja a Sant Celoni, si voleu, sí. Podrà fer algun... Alguna golondrina. Alguna golondrina.
3: Golondrina. No,
0: a part ser la penya que es tatua, ara s'ha posat de moda els mini-tatus, saps?
1: Què és mini-tatus? Ah, sí.
0: Bueno, la penya es tatua, jo què sé, una grale sí. Així, tio.
4: Bueno, com els temes nostres, eh? Així en fas més.
0: Pim, ja, però la penya es tatua allà coses, tio, i ens també, per exemple, es tatua una frase, no? Per exemple, i tu... Joder, macho, vols saber el que és? I el tens allà davant i t'hi has d'acostar, tio, i després et fot un cop... Alguns el genom aquí, el colze.
4: I què vols? Saps? I què vol, una fita d'intersenya del wifi?
0: Són coses superidiotes, saps?
3: És una fita de Tarradellas o algo.
0: No sé, perquè no, jo crec
1: vosaltres que... Vosaltres sou dels que no a part de l'Abraham, vosaltres, els altres tres, no porteu tatus, no?
4: Ell sí.
1: Tu lleves, Charlie? Ah, sí, tu sí.
5: Sí, un par.
1: El de Hot Water, com sí. El meu fill i això.
5: Bueno.
1: Bé,
4: Tagnasti.
5: Tagnasti.
0: El nàstic de Tarragona?
3: Sí.
0: T'has tatuat?
1: Tagnasti de Tarragona.
5: Tagnasti de plàstic.
0: Tagnasti de Tarragona. Molt bé. Què més, tio? Què més? Quan bueno, tinc trajectòria, no? Com fa que està tornant a tocar?
3: Un any, no?
4: Bueno, dos.
3: Hòstia, cert.
4: El d'Amsterdam fa dos anys.
3: El juliol.
1: Però era l'aniversari del Joss, no?
4: Sí. Bueno, va ser una mica de casualitat, perquè ell ens va proposar tocar... Bueno, vam començar que primer ens vam juntar per gravar temes que ens havien quedat de Fixmic, que els tenim encara por ahí penjats, estan gravats.
1: Però... Això molaria que sortís, eh?
4: No, això ho dic jo. I arran d'aquí...
1: Becore, això l'enviem en Becore. Això molaria que sortís, Jordi.
4: No, però...
0: Però són bueno, els mateixos Fix
4: Me. Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, Fix Me va ser la banda que vam fer 4 anys després o alguna cosa així de plegar 150 i vam fer dos discos i això, ens van quedar uns temes allà. Fa 2-3 anys ens van tornar a juntar per gravar aquests temes i arran d'això el
1: bueno,
4: Joss...
1: Allà hi havia el Breo de baixista, no?
4: No, quatre.
1: Només éreu vosaltres quatre.
4: Clar, sí. Ah,
1: no tocava la guitarra en Pepe.
4: No, això era els Urgent Kicks.
1: Urgent Kicks, va, de ser Fix Me, tens raó.
4: No, Fix Me érem nosaltres que quan vam tornar vam dir tornem a fer 150 o fem un grup nou? I era el mateix, però vam dir posem un nom nou i així no tenim el d'allò...
1: El mateix tampoc, era rotllo una mica més...
4: Bueno,
1: més
4: perquè era una mica
1: no?
4: Diferent i...
5: Sí, era diferent.
4: I arran d'això el Joss ens va dir d'anar a Amsterdam a tocar el seu aniversari i ens va fer una mica la putadeta que ens va anunciar com a 150 el tio amb tota la intenció, que nosaltres teníem la idea de tornar a treure el repertori de Fix Me i tocar com a Fix Me. I el tio ens va anunciar l'endemà així de gran, és en 50, cap de cartell i això, i bueno, ens vam cagar una mica i vam dir, bueno...
1: Això què és, la polla del Joss?
3: No, el cul.
4: Ah. El nostre.
3: El nostre, clar, una responsabilitat, després de 20 anys, era com...
5: No, ponte a escuchar tema i de...
1: Però llavors, no, mira, quan ens vam ajuntar, per exemple, a Budellà amb el cap de tants anys, al principi que ho tornes a fer i tornes a recuperar temes, també fa una mica de gràcia, no?, tornar-los a tocar.
4: Sí, però jo hi havia, d'aquí, d'aquesta llista, jo hi havia mogollon de temes que jo deia, això no estava jo,
5: perquè
4: això no havia ni escoltat.
5: L'escoltaves com si fos altra banda. O sigui, jo escoltava la música i...
4: Havíem fet el recopilatori, que és la primera edició del recopilatori de Becore, i jo ni ho havia escoltat. I jo escoltava temes de dir, això he gravat jo.
3: Tio. Bueno, o això he escrit jo, saps? Unes lletres, bueno, continuo, madre mía, verà, puto naïf, xaval, saps? Com... I a mi això sí que em costava, penso, dic, hòstia, vaya letrijas que m'estava currando, saps?
1: Vale, jo què sé, però saps? En cada moment escrius el que escrius.
3: Evidentment, no? Però, hòstia, a vegades dius, però bueno.
4: Bé. I res, no pensàvem que mai era una cosa que, mira, havíem estat 20 anys sense ajuntar-nos.
0: De qui és aquell mòbil?
3: Meu.
1: Del papa, és pap, posa papa.
5: Papa?
1: És el pare. Papa.
5: Contesta, contesta.
1: No digues tu vols enviar a xerrar.
4: Ah, sí. I res, que... bueno, va sortir això, vam fer allò d'Amsterdam i...
1: I clar, llavors la gent d'aquí va voler que toquéssiu.
4: Bueno, ens van convidar al Males Artes i ja vam dir, bueno, si fem un bolo aquí, doncs ja... Sí, clar, t'has de fotre un fotimer d'assajar, que la gent es pensa que això et juntes un dia, quedes, toques i ja està. No. S'ha de preparar, t'has de posar en forma, t'has de recuperar els temes... I ja
0: el Pepe fer... ha de fer anar el capçal.
4: Clar, tema... clar, tema equip i tot això també, perquè, bueno... Total, que al final vam fer alguna data més, va sortir el Festival d'Oviedo, vam fer Madrid, València es va cancel·lar...
1: Hi havia el Balsera a Oviedo?
4: No, no crec.
1: No, clar.
4: Deu ser viu? No sé.
1: Ah, no, no sé. Era aquell xicot gordó, sí, sí, sí, que muntava... No, no. Però que no, va arribar a ser mànager de grups d'aquests Cactus Jack i aquests grups així, no?, d'indi.
4: M'estàs parlant de fa 30 anys.
1: Sí, sí, sí. Sí.
4: I aquí es va quedar. I després, bueno, han sortit més propostes i hem anat fent alguna coseta més. I ara acabarem, ara que ens queda el juny, ens queda el Bacete i l'actitud de Vidreres. Ah, s'ha afegit a última hora.
1: Al final a Vidreres, quin dia toqueu?
5: Dissabte, sí.
1: Què és? 27?
4: 27.
0: Qui més hi ha al cartell? Hòstia, l'he vist.
1: No hi podem anar, no hi podem anar, i tenim concert a Terrassa, no. Nosaltres, sí.
0: En sèrio?
1: És el concert aquest de l'Edu que vam dir l'altre dia. Oh, per això preguntava que si tocàvem divendres o dissabte, perquè...
4: Si és dissabte, segur.
1: Sí, sí, 27 és dissabte, sí.
4: I aquell dia hi ha Dark Side of Soul, Víbora... no sé qui més.
3: Malapècola.
1: Barjaula. No, però vull dir que això no. Aquell dia nosaltres no hi podem.
0: Aquell dia, doncs, bueno, doncs ja ho sabeu, aquell dia tenia una gran disjuntiva. Una Terrassa o una Vidreres, eh? Molta gent no sabrà.
4: Mira, aquell dia toca Noia, Dark Side of Soul.
1: Hòstia, Noia mola, eh?
4: No, gros, bueno, ja hem tocat diverses vegades. Sí. A Oviedo hem tocat.
1: Sí. Ah, amb Noia, sí.
4: Sí. Noia, Dark Side of Soul, Gros Enfant Mort, Víbora, Hippie Trim, S50, Black, The Enjoy Division.
1: Hòstia, Black és el que manté el...
0: Sí.
4: Xené, no.
1: Xené, sí.
4: No.
1: No.
0: És en B-Baixa,
4: No, diu Osona. No, Black, B-L-A-K.
3: I en punt.
0: Com no, si no, el teixiné és en B-Baixa, em sembla.
1: És en B-Baixa.
4: No, diu Osona.
0: Allò és més fosc, tio, el de Black, em sembla que és la cosa més fosca que he sentit a la meva vida.
1: Hòstia,
0: ha de venir, eh?
1: Que ha de venir, no pot ser que...
0: A ell li agradava, sempre deia, sí, em poso el programa i els 5 minuts ja la pago. molt bé, cabron.
4: Perquè es queda clapat.
0: No, es queda clapat.
1: Ell és així.
0: En Pepe Sueños, diu, vaig a agafar un mica.
4: Pepe Sueños.
0: Vaig a posar-me Black per no dormir-me.
1: No, avui li podem dedicar el programa a Pepe Sueños.
0: Pepe Sueños.
1: No, Pepe, no sé, com has dit que se llama?
0: Quique
1: Sueños.
0: Quique, és germà del Quique Ramos.
4: El Marc també, que no haurà arribat ja els 10 minuts que portem, però bueno...
0: En veritat que ha dit, el primer que digui que sueños li fotem una colleja i ja, la veritat, ara ja hi haurien colleges per clatellots per tothom, tio.
4: Una abraçada al Marc també.
0: Una abraçada aquí, que sueños, tio.
1: Que sueños, no te duermes, cabrón, no te duermes, que luego la Renfe se va a la mierda.
0: Bueno, també la gent que és hiperactiva li donen com amfetamina perquè es calmi, cosa que jo no acabo d'entendre gaire, perquè si ets hiperactiu, perquè et donen amfetamina, diu que
4: et regula.
0: Pel rotllo del positiu, positiu igual a negatiu. Doncs aquí, que sueños, igual li donen sosegon o així, en plan rotllo, algo perquè s'adormi, també, o no?
4: Ben fogat.
5: Que venga el programa.
1: Aquí hi ha un xicot d'aquí del poble que...
0: Estan 4 antipsicòtics.
1: No, que el tio té narcolèpsia.
0: Ah, sí?
1: I el tio va venir als plans d'ocupació, perquè el tio treballava de pagès amb el seu pare.
3: Era ocupa, també.
1: Ocupa.
3: Home, plans d'ocupació.
1: No, plans d'ocupació, bueno, allò per pillar gent. Vale, sí. I el tio va venir allà a la... Que xin, no, va venir allà a l'entrevista i el tio...
0: I es va dormir.
1: No, el tio va dir, bueno, és que tinc una mica problema. Dic... I venia per la brigada d'obres, que havia de tenir carnet de conduir i tal. Tio,
3: però que
1: tinc narcolepsia i em quedo dormit a vegades, dic, tio...
3: Com l'he volé.
1: No, el vam agafar, evidentment, tio. Tio, imagina que està...
0: A dalt d'una escala,
1: amb un camió. Si no pots treballar de pagès, menys amb la
4: brigada. Bueno, però si tens carnet d'això, ja tens l'excusa, no? tu estàs pencant i dius, mira, ara en clapo.
0: A més, si t'han donat el carnet de conduir, la culpa no és teva.
3: I el carnet d'anacolèpsia, s'està dient el carnet d'anacolèpsia.
4: No, sí, sí, per això, que tens carnet d'anacolèptic, ja. Tu quedes clapat a la feina i dius, no, mira, jo...
0: Ja està, tio. Ja, ja no hi vas directament.
1: La putada és que estiguis, jo què sé, muntant a l'arbre de Nadal a dalt d'una escala i et quedis adormit i caiguis del
4: tabàs. Bueno, has d'estar preparat.
0: Però potser et quedes allà penjat, tipus com si fossis un Papa Noel.
1: Com un angelet. Oh,
0: Papa Noel! El millor és, si... No, el que hauria de fer és que la gent que té narcolèpsia que es vesteixin de Papa Noel.
1: Si tens narcolèpsia, que l'Estat et pagui una pensió i et quedes a casa i a dormir, ja està.
0: Ja. Molta penya se'n va a Suècia amb la família a veure la llar del Papa Noel, saps? A Noruega.
1: No és a Finlàndia.
3: A Suècia, Noruega?
0: Finlàndia. Bueno, molt llarga.
3: Andorra.
0: Bueno, una mica...
1: Finlàndia.
0: Se'n van allà, a la llar del Papa Noel. I arriben allà i hi ha 10.000 pavos, 10.000 gent gran, de 60 anys, vestits de follet, saps? Una mica, follets vells, saps? I molts són de Reus, saps? O de Tarragona, saps? I ens la penya, hòstia.
1: Els que van de visitants, els que estan allà.
0: No, els ajudants de Papa Noel.
1: Són de Reus.
0: Sí, t'ho juro, tio.
1: Li porten les avellanes per fer torrons.
0: Hi ha feina allà a la petroquímica i se'n van a treballar de follets, saps?
4: Mira, els immigrants ens treuen la feina de collir l'avellana i han de marxar a fer de follet.
0: T'ho juro, de follets, tio, allà al Papa Noel, tio. M'agrada un Déu i tots allà, hòstia. I els nens allà, oi, papa, jo li escrivia les cartes de Papa Noel amb suec. I collons, aquí tothom entén el català, tio. Saps? Follets allà. Bueno, què?
1: Bueno, va, anem a tocar dues més. Va, toqueu dues més. Dues.
0: Tu no et fotis més pets,
1: si
0: eh?
1: No,
0: que,
1: no,
0: que,
1: no,
0: que,
1: no.
0: Aprofitant
1: el Pepe encara no ha dit ni una frase i s'ha tirat quatre pets.
0: Quatre pets, ja. Està el que queda, diu.
1: És que ha menjat mongetes.
0: Està en el WhatsApp aquest, el grup Pedros Milenarios?
1: Sí.
0: Ah, no? L'ha fet ell?
5: No.
1: Abans teníem un grup de WhatsApp, sí, li havia ensenyat. Era, el va crear ell, sí.
0: El vas crear tu.
4: És el
0: però
4: master.
0: Com es deia?
1: Qui lo creó el grup de WhatsApp, tu?
5: Ventos.
1: No, tu lo creaste, no?
0: Com es deia el grup?
1: Tu o el Juan Carlos, no sé.
0: Vientos... Vientos del sur.
1: Però un dia el lecho... Un dia el lecho... Grabó un pedo lechón
0: de un minut i mig.
1: Va dir, això és insuperable.
0: Un minut i mig. Feia estratos. Un moment, semblava que estigués matant un tio. Semblava que s'havia assegut sobre un funcionari i l'estava...
5: Però ara con la IA ja no sabes si és cert. No,
0: no,
1: això tiene 4 o 5 anys.
5: Ara ja no.
0: No hi havia IA, eh? El que passa que igual ho va fer amb un clarinet. Rotllo John Thorne.
1: Aquell pet.
0: Mai saps el John Thorne, mai saps si és el lechón fotent-se pets o el John Thorne amb la catiusca aquesta.
1: Bueno, va, quina toqueu ara, va.
4: Ara és No como tú i Hoy.
1: Hoy
4: d'avui.
1: D'avui.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Que fa 50 anys el diari Avui.
0: El qui?
1: El diari Avui.
0: Fa 50
1: estan
0: anys.
1: Celebrant 50
0: Oi.
1: Anys.
0: Oi. Sí. Molta gent vol anar-hi a treballar i no saben
1: no els agafen.
0: No, és que no es pot obrir la porta, està ple de cadàvers. està ple de penya morta allà dintre. Bueno, va, som-hi.
1: Vinga.

0: Más rápido, hòstia.
1: Ara que em dius això de l'avui que fas 10 anys, per què els
0: 50, 50.
1: Bueno, sí, 50, 10, què més dona? 3 setmanes. Però per què els mitjans de comunicació catalans parlen de coses que li interessen a tan poca gent? Eh? Perquè TV3, poses TV3. No sé què, no sé quantos, avui...
0: La fira del d'allò d'Olot.
1: La fira d'en Paradilla i la Baldufa. Però bueno, pavo, o sigui, si és que no hi ha ni dos parades, saps? No, heu trobat una parada en Paradilla i de Baldufa ja no l'heu trobat, saps? Hòstia puta, però què ha passat, tio? Són uns taladrins, tio? Jo de veritat, I aquest lustrell, jo de veritat, un dia l'escanyaré, tio, a pets, tio. Hòstia, quin tarugues. Bueno, què més?
2: Què més, va?
1: Què més?
3: Què vols saber?
1: I a les 8 del matí, els de Catalunya Ràdio et desperten amb aquell... amb el Manu Guix tocant el piano.

0: El tema és que quan s'acabin aquests concerts que us han demanat i tot això, el grup ja heu decidit que s'acaba o voleu continuar?
1: Farem una,
2: farem una pel·lícula.
1: Tenim...
3: com els Parxís, són quatre.
2: Más o menos, bueno, como lo de Burzum.
0: Parxís eren cinc, no?
3: No, era un quadre que...
0: Ah, quatre
1: colors. No, els quatre colors i el dau.
3: I el dau.
1: No?
3: Sí, i el tablero, no havia tablero?
2: Mira, mira, el tablero, el dau i els Parxís.
0: Jo,
3: també eren de Badalona.
0: El Tino aquell, el vaig conèixer de petit perquè anava al càmping La Masia de Blanes, igual que nosaltres.
3: Hòstia, quina entrevista. Quina entrevista. Això és una entrevista i no el que fan Josep Cunit.
0: Exacte.
3: Va, què més?
0: No, però això...
2: Prou!
0: Vull dir, teniu intenció de...
1: No, intencions no, no pot haver-hi perquè, a veure, tenim vides complicades, horaris, descendència...
0: És que foteu uns turnos a part de tu, Beri, aquests tres foten uns turnos de merda, tu, bé. Però aquests tres...
3: Són els senyors de la nit.
0: Aquest entre els ascensors, l'altre amb els trens i aquest amb els psicòtics perduts xalats.
1: Muntanya.
3: No, per ja podríeu ajuntar les tres coses.
2: No, jo, mira, m'agradaria fer un de grams i tocar, jo què sé, la residència.
3: Ah, és veritat.
2: Bueno, de fet, un resident...
3: Bueno, els últims Resorte també van tocar,
2: un resident nostre... En segueix, saps? I va, sí. Porta una camiseta de 150 per la residència. Con el
1: sí, m'envia missatges.
2: Con el llibre, de Molly Crew.
0: Però quants anys té?
2: 24, 20, però, clar, doncs.
0: Ah, 24 anys.
2: Sí, clar, però són penya que tenen discapacitat intel·lectual. Yeah.
3: Per això els hi moleu, no?
2: Claro, claro. Bueno, és com...
1: No desentonava.
3: A mi també.
0: Bueno, l'he pillat. El tio us ha escoltat i tot.
2: Sí, li agrada. El tio li mola el heavy, però li agrada això i en Tom Bett. Molly Crum i Black Sabbath. Bueno, està bé.
0: Bueno, està bé. O sigui, això vol dir que et deu tenir com en un pedestal a tu.
2: Mogollón.
0: Llavors, quan tu li dius, nen quieto ahí i tal, et fa cas.
2: No!
3: I canteu cançons junts, allà?
2: Sí.
0: La Vall dels Rius Vermells.
2: Bueno, de fet, va ser ell que em va posar la pel·lícula de Mayhem.
3: Sí? Ah, sí?
2: Sí, dius, tio, Abraham, mira, esto va molarte. Digo, coño, esto es Mayhem.
0: I aquest xaval, vol dir que és un intern d'allà, que està tot el dia, dorm, viu i tot ho fa allà.
2: Sí, caga, mira, sí.
0: I no pot sortir.
2: Esteu
0: a passeig.
2: Sí, no, sí, clar, passeig i surt.
3: A menjar el gelat i tal.
0: Però aquí la Roca tenim una residència d'aquests també.
2: Allà es cau la bola.
3: No, és que tinc una col·lega...
2: Bueno, és més, també...
3: Però surts algun i diu...
2: Has portat a veure ACB, eh? Al Palau Olímpic les ha portat a veure un Girona. Clar, tu imagina't, tio, penya que està tancada quasi tot el dia, pots anar a insultar, a cridar, a tocar les palmes, conya, una bicoca, tio.
3: A tocar els timbals.
0: A l'Estrapel·lo venien de tant en tant, una colla, que venien de nit, no, i els tios, no, i venien la treballadora social o l'educadora que anava amb ells, ens deia que venien a l'Estrapel·lo perquè era l'únic garito de la zona d'allà que els deixaven entrar. Perquè ni el Titus ni el Sarau això, perquè donaven mala imatge i l'Estraperro mala imatge ja la teníem
3: soles.
0: I venien allà i hòstia, i eren molt graciosos perquè clar, no poden beure alcohol.
2: Bueno.
0: En teoria. I n'hi havia un que es deia Fermín, que sempre venia allà i em deia: Jordi, pum una cervecita, que ara no està mirant... Laura, em sembla que es deia la tia, no està mirant a la Laura. Jo, Fermín, hòstia, vinga, va, tio, i li posava, eh? Jo. A canvi... No hauria d'haver-ho fet.
2: Bueno, mira, jo què sé.
3: Va, tampoc una cervesa, tampoc no...
0: Bueno, ja.
2: Però bueno, no, però te puede entrar una psicosis y te puede cortar la yugular, però bueno, la cervesa no passa nada.
4: Estamos entre colegas.
0: Sí, però aquests eren més, xavals, així és una mica com... que els hi faltava com una patata pel quilo, no psicòtics, crec jo.
1: Sí, però d'aquests
0: com...
1: a l'Estraperlo tampoc.
2: Coño.
0: Tampoc tant tenim, també.
3: La tia al final, a lo millor quan se'n anava cap a casa se n'enduia uns quants més dels que els hi tocaven, no?
2: Sí. Coño, este no.
1: Jo venia 30 i me'n vaig a 40.
3: Jo venia 30 i ara no hi caiem a la casa.
0: Venien això, eren uns com uns 12 o 14 xavals i xavales.
3: I després se n'anaven 25.
0: I les noies sobretot ballaven com boges, fotessis el que els hi fotessis, eh? Vull dir, ballaven com... O sigui, venien a passar-ho bé. A passar-ho bé, sí.
2: A que passar-lo bien.
0: A passar-lo bé.
3: Balla la gent als vostres concerts o no?
2: Balla la gent als nostres concerts?
3: Pregunto.
1: Bueno, clar, compte que també ja tenim un públic de certa edat, però és el dia de donar-ho tot.
3: De la ballaruca, eh? Home, teniu bastants embalondonaments així guitarrístics. que conviden a la, al corro de la patata, no?
4: Mallorca m'hi ve una sorpresa.

0: Había mucha gente joven.
1: ¿Dónde?
2: En Mallorca.
1: Ah, Mallorca, sí, va a ir abans.
2: Sí.
1: Bueno, a Sant Feliu, que hi ha un boom, no?
2: A Mallorca va...
3: Hi ha un boom de la natalitat.
1: A una Mallorca?
3: Sí, els alemanys aquests, saps? Sí. Estan allà tot el dia.
2: Bueno, sí, hi ha bastant fill del turisme, sí.
3: Bueno, i també hi ha molts fills del Juan Carlos.
2: No,
3: i el poble de Mallorca, que tots són Juan Carlos. Tots són Juan Carlos, que et ven el pa, que et ven els cegos. Tots tenen la cara del rei, tio.
2: Hòstia.
3: En sèrio?
2: Que és com... Jo crec que és ser John Malkovich, o què?
3: Sí, que sí.
4: No, però no és una edat media. O sea, hay un escalón perdido ahí. O sea,
2: un eslabón.
4: O sea, está gente muy mayor y hay gente muy joven, dices tú.
2: Sí, no, perquè estaven els de la nostra quinta, o sea, i després
4: en medio,
2: hi havia xavals,
4: hay algo ahí, però
2: parlo de seta, de 18...
1: És que vam arribar...
3: No, són fills subrogats.
1: No, però que mola, hòstia, que...
2: Tio, que vindre, sí,
1: perquè hi ha hagut una època, l'època aquesta, per exemple, del meu fill, tio, del Roger, que tenen ara 34 anys, així, que no té. Com a molt...
3: No ha tingut canalla.
1: No, vull dir que no... Que en aquella època pues, es van desvincular totalment
3: d'això,
1: del hardcore, del punk i tot això. I excepte Euskadi, que és un altre món, i allà hi ha gent de totes les... I suposo que a Zarauz també hi havia gent de totes les edats.
2: Zarauz, més aviat gent gran, eh?
1: Sí.
3: Però també és veritat que Mallorca als anys 90...
2: Va sorprendre, perquè més no sabíem... Clar, hi havia bastanta gent, i no sabíem si aquí hi ha gent més jove. Venia per nosaltres, venia per...
3: Pel
2: venir perquè hi ha un concert i mira, venim a veure què tal, o per Suïcides, que també tocaven i això, i al final estan allà donant-ho tot amb tothom, tot el concert.
1: Sí, veus que si t'agrada el rotllo aquest, ets jove i toco un grup com vosaltres, t'has de moure per collons, si no ets un soci que no em mogui jo, que tinc 60 anys.
2: No, però el que
1: però,
2: potser, tio, jo que
1: si
2: sé,
1: tens...
2: vas a veure un grup que coneixes i toquen uns altres, també iaios com nosaltres, i clar, tu pensa que ells ens deuen veure més gran
1: que,
2: que els seus pares.
1: Sí, clar. Potser.
2: Tu pensa, i jo estava allà, estava posant el puesto
3: més grans que el Diango.
2: Va venir un nano que em va dir, disculpe, ¿puedo coger pegatinas?
3: Disculpe,
2: senyor policia. Clar, potser tenia... Sí, 16, 17 o...
3: I si no és que dius Beni, encara més, no? Perquè, hòstia, Beni ja no n'hi ha gaires, no? És un nom...
2: No, clar.
1: Bueno, ell i el de serpent, no?
3: Beni! És veritat, es diu Beni, però ell no es diu Beni.
1: No, bueno, li diuen Beni, però es diu...
2: Sí, però
1: és pel cognom.
2: No, tampoc.
3: És Beni fake, és un Beni fake.
2: Sí. No sé d'on li ve, però...
1: Ell es diu Beltrán, no? I de Beltrán li va passar a Beni.
2: Ah, no sé d'on...
1: M'ho va explicar un dia, eh?
3: Jo va viure a Benicarló. No, jo el que us deia és que durant molt temps no hi ha hagut gent jove a Mallorca perquè estaven tota la penya estudiant a la Massana, saps? Tots els mallorquins estudiant a la Massana, saps? Allà fent formatge, gravats, tècniques tenyir no sé què, tenyir roba, saps? Tot aquest rotllo, tio.
2: Cullers amb macarrons.
3: Sí, la Maria del Marbonet els hi pagava, saps? Maria del Marbonet, va, mallorquins, aneu a descobrir món, i tots a la Massana.
1: Però, hòstia, quan, no, vull dir, tota la penya de Netway, tots aquells, els xavals, com se deien els xavals?
2: Orde Mundial.
3: No.
1: Els xavals de Mallorca, que...
3: Somos de Mallorca.
1: No,
2: Netway.
1: No, el Netway sí, però els altres, els més jovenets.
3: Oi de Arrasse.
5: Oi de Arrasse.
2: Cop de Fona.
1: Cop de Fona, això.
2: Cop de Fona després era l'Orde Mundial.
1: Ah, vale. Doncs els Cop de Fona i tots aquests, tots eren xavals mallorquins que van venir...
2: Bueno, de fet, estava, havia penya de Cop de Fona i que deien, hòstia, per fi us ve... Perquè mai ens havien vist, saps?
3: Aspirina infantil, no? També són d'allà.
2: Sí.
1: Com es diu?
3: Cop de Fona són Nou Orde Mundial? Hòstia, ara sí.
2: Nou Orde Mundial, no, Orde Mundial.
3: Orde Mundial.
1: Nuevo Orden Mundial en de Madrid, ¿no?
2: No, Nueva Autoridad Democrática.
1: Nueva Autoridad Democrática.
2: Un saludo al cantante que es más sionista que su puta madre.
1: Sí.
2: Sí.
3: ¿D'on son?
1: ¿Com se diu el xicot aquell mexicà?
3: D'on són, Nuevo Orden Mundial?
1: Que havia viscut a Barcelona, que havia sigut nòvio de la Sílvia, que viu a Madrid i que també tenia un grup amb un nom així a Madrid. Saps aquest xicot mexicà?
2: De Sílvia. Ah, ja sé qui dius. Òscar? Es deia?
1: Aquest deu setmana viure a Madrid i llavors un cop a Madrid el vaig veure que tocava amb un grup d'allà, un dia al Rock Palace... I també tenien un nom així, no...
3: Los Pacos.
2: Los Calis.
1: Tu ho saps tot, per això t'ho preguntava.
2: No, sí, sé qui dius, però ara el grup no sé.
3: Hauríem de fer una mena de... Aquí està passant, aquell programa del Calvo aquell.
2: De l'Espantac.
3: Sobre el hardcore.
2: Vale.
3: Perquè a la penya del hardcore hi ha molt el personatge del tio que sap tot, saps? dates, flyers, concerts, no sé què, formacions, genealogia.
1: N'hi ha diversos.
3: Em sembla que també n'hi ha un. Aquell noi de Lleida també és una mica així. Sí. Però, o el Teo, també, el Teo, el rei d'Espanya. Pues seria guai, no? Veure,
1: home, hòstia, és estrany que no us hagi dit per anar per allà Arnedos o...
2: Sí, sí, no sí, ho vam parlar amb ell.
1: Ah, allà sí, molaria.
2: Jo vaig veure... Quan va ser? Un dia que feien no sé quin festival al Clot, que jo vaig anar a veure a Rotura, que vaig estar amb ell i em va dir, hòstia, si voleu fer alguna cosa allà... Però no, no hem quedat en res.
1: Home, aquell cop, també... aquell cop que vam anar a Gangsters, per ser, era un dimecres, o així, hi havia no? com 100 persones, que va estar molt guai, no, en una discoteca de merda.
2: Però... A veure, nosaltres Arredo. Anem fent el que podem. El que passa és que no voldríem repetir puestos. No, ja, ens no, queda no. llocs que no hem pogut anar, dels que havíem anat bastant a l'època, era València, Saragossa
1: i
2: Arnedo. Bueno, Arnedo havíem anat un cop o dos.
0: Dos. No, tocar.
2: No, tocar un.
5: Nunca
3: bueno, cabrons, i a la Roca què? Hauria de tocar a la Roca, perquè no he tocat mai més tard enlloc com a la Roca. A més, assajava a la Roca, joder.
1: No,
2: però bueno, fem un dia...
1: La Roca no es fa res.
2: Com allò de Lansun, allà al parc aquell, molaria.
1: Sí, una cosa així, sí. Però bueno, ara mateix no hi ha...
3: Calés. No hi ha cohabitació.
1: No, que no hi ha infraestructura no hi ha ni un espai...
2: Perquè per jo de darrere a casa teva, com ha quedat?
1: No, estan allà, però clar... Però
2: s'estan fent coses, eh?
1: Sí, però fan assemblees, fan toc el got de batalla... Bueno, van tocar les Baby Jane, les nenes, sí. A l'hora del vermut, però dintre el que és el que és l'Ocupa. I al migdia, allò rotllo les 12 al migdia... Però clar, va ser una cosa així...
3: No sé com... si per cap...
1: A dintre és petit, vull dir, l'espai és molt petit.
3: No sé si per Festa Major pensen fer alguna cosa.
1: Sí, però per Festa Major ho fan com a la Belluga. Com la Belluga i ho fan a... allà al costat de l'Escola Mugent.
3: Ja, i allà els agrada també el hippie rock, no?
1: L'any passat van portar aquests, els minibus intergalàctic aquests. Ah, sí? No, els altres, com el Remei de Calafresca, perdó, el Remei de Calafresca.
2: Quan et jubilis no et deixen muntar un festival, no?
1: Podria fer-ho de manera amb la...
3: Jubileta rock.
1: Jubiletes rock. Jubileta no, que molaria molt, eh? No? Sí, jo sempre tinc la idea, saps quin lloc amb el rotllo dels Tangana és a les pistes de petanca aquí al camp de futbol, allà a l'aire lliure,
2: sí.
1: Muntar algú allà dintre les pistes de petanca.
3: I la caserna de la Guàrdia Civil encara està en peu, hi ha algú allà?
1: Està en peu, hi ha algunes entitats que guarden coses i això, però res. Però allà el fer un rotllo, allò de migdia, saps? Petanca, fins a les 10, que s'acabi a les 10 del vespre. A les pistes
2: no, ja
1: de
2: petanca. Bueno.
1: Per això a les pistes de petanca fotre 5 o 6 grups allà, aniversari de la petanca, no sé què, i muntar allà una moguda graciosa petanca, allà a la petanca.
3: Molt bé.
1: Bueno, el president de la petanca és en Pinso, no us dic res més.
2: Ah,
1: vull
2: sí,
1: dir que...
2: Pinso,
1: sí, sí, sí. Clar, el seu tiet, que portava 50 anys de president, va dir, ja tinc quasi 80 anys, em jubilo, i van fer votacions, i ara el president de la petanca és en Pinso. Bueno, anem a escoltar dues cançons més, que si no, això no acabarem mai. El costumisme català.
2: Ara vindrà Azul i Dimoni.
1: Doncs pues vinga.
3: Som-hi. Dimoni és la que canta el de Tano.
1: Vaig a buscar una cervesa mentre...
3: Sí?
2: El podíem haver portat.
3: El podíem haver portat, hòstia, l'haguéssim pogut dir. I també l'italiano, no? També canta? Us acompanyen sempre o com va, o no?
2: Bueno, quan
3: els hi cau la vora.
2: Quan es pot, sí.
3: Vale, i l'italiano quines canta?
2: Les del final. Aquestes.
3: Ah, joder.
2: Els bisos.
3: Déu-n'hi-do, tio.
4: I l'Elias.
2: El farem venir.
4: L'Elias també.
3: L'Elias també canta? Sí.
4: No, però no, s'apunta tot el bajo, que era el bajista original.
3: Ah, vale, és veritat. Era el baixista de...
4: De Stan Steele, t'acordes?
0: Que se junta a Stan Steele.
3: Vale, vale, s'ajunta a Stan Steele.
0: I ha fet un còmic com els Ramones.
3: En sèrio? Stan Steele?
0: Fent-nos un còmic, tio.
3: Però i...
0: Fent-nos un còmic.
3: No, sí, clar.
4: No, però...
3: Però i Stan Steele, no hi havia el tio aquell que havia marxat?
4: Bueno, Elias ja no està en Stan Steele hace mucho tiempo, però bueno, como no sé...
3: No, però el Gandán no havia fet com una carrera en solitari, el Juanito Valdepeñas o algo així?
0: Juanito Piquete.
3: No havia fet un grup que tenia una cançó que es deia I am the flautaman.
0: I am the flautaman.
3: I am the flautaman.
2: Era como rollo... Ah, porque el tío era seguido, era muy seguidor de Freddie Mercury, supongo.
3: El tío, sí.
2: Sí, le era muy Freddie Mercury y aquesta merda.
3: Pues tenía una canció que es deia Flautaman. ¿Cómo es deia? Ennio
2: Morricone.
3: Monterroso.
2: Ennio Morricone. Se llama Ennio Morricone.
3: Ennio Morricone. Ennio Morricone. ¿Qué fas? Aquest us sobra.
1: Hem tocat o no hem tocat?
3: No han tocat. No, estan aquí... Estan aquí regonejant.
1: Primer tocar i després...
3: Regonejant. Aquest està... Aquest està com a l'engasos, que jo crec que hem de marxar.
2: Vinga, va, azul i dimoni.
1: Te quiero, Pepe.

0: sempre els grups els hi parla, les lletres les feies tots tu, totes tu, Abraham, són totes teves? Les lletres les lletres
1: són por ya.
2: Te paso a mi padre.
1: Són por ya. Papa, són por ya. D'aquestes, totes menys dimoni.
0: Però vull dir, normalment les feies tu,
1: sí,
0: les lletres.
1: Sí.
2: Dimoni de qui és?
1: De l'italiano.
2: Ah, sí?
1: Sí.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: I paguem
2: l'italiano,
3: un euro a cada...
2: Amb quin grup està tocant ara o no?
0: Atonement.
2: Bactèria forta ja no existeixen, no?
3: No, sí, diria que sí, no?
1: Bueno, de les lletres, sí, a veure, les lletres és que jo pago un punky. Li dono 50 euros i em fa 10 lletres.
2: Monopunky.
1: Sí, no, un punky hay que... Bueno, que es va trobar a ESO.
2: Ia.
1: Sí.
4: A la IA i va fer...
1: Però bueno, les lletres sí que les faig jo.
2: Salvador, IA.
0: Aquí hi ha algú, dels que estem aquí, hi ha algú que tingui a ESO? Tots som DGB, no, aquí?
3: Oh, sí.
1: Bueno, jo ara estic en escola especial.
0: Especial.
1: Jo tinc la ESO i l'accés a la universitat i ja està.
2: Molt bé, no?
3: I una etiqueta Ni del Mono.
1: I una etiqueta Ni del Mono i...
0: Però quan dius l'accés a la universitat, què vol dir? Que vas fer l'examen aquest dels
2: mesos? Sí, vaig
1: intentar fer una carrera durant 10 anys i dic, això
0: per...
1: Però vas
0: entrar. Tu
2: què t'has segat?
1: Sí.
0: O sigui, vas treure l'accés,
1: però
0: llavors la carrera no.
2: Per què? Que et van fer fer una carrera?
0: Vas fer signatures sueltes i tal.
4: Era un coño, però que l'accés ja sí el tengo.
2: Ah, vale. I què vols fer? Egiptologia,
4: sí.
2: No, algo de sí, però no hi ha carrera.
0: Ferrocatismo. Ingeniero.
1: Rodalismo.
2: Però tu ets, aquest que quan era petit el portava a veure el tren i tal, tot el rotllo. Sí o no?
5: Enfermedad.
2: Molt pesat.
0: Però això està molt guai, el teu, Pepe, el fet de que, hòstia, que tinguis aquesta... Obsessió que has tingut, o obsessió no, aquesta...
5: Enfermedad.
0: Ganes...
5: No.
2: Patologia.
1: Però una pregunta más, que estas cosas que tenim cadascú, aquí cadascú tenim la nostra...
2: No cal que parlar.
1: Però donen pirmi o no?
2: Com?
1: Si donen pirmi.
2: Sí.
1: Jo crec, no? Igual sí. Me la puedo mover, no? Pepe, ja, nos hacemos un extra, tío. Venga.
2: No, però no, jo soy pregunta.
0: És molt lluable, tio, un tio que porta tota la vida molant els trens i ha acabat... currant del que realment li ha molat, no?
4: Bueno, jo recordo una noche, éramos aquí a la Roca con el...
2: ¿Y qué?
4: Era, no sé si era Alfonso, el de Murcia.
0: Sí.
4: Que estamos en Granollers.
0: Un saludo a Alfonso, que escolta el programa.
1: ¡Alfonso! Sí, no.
2: ¡Alfonso!
1: ¡Acho! ¡Puta Ocan Murcia!
4: El de Almería.
1: El de Almería. ¡Puta Almería también!
4: Estamos ahí en la estación, era de noche y tal, era 5 de la mañana, y me dice, Pepe, ¿es verdad que te gustan los trenes? Digo, sí. Y dice, pero mucho, y digo, bueno, sí. Y ahí me venía una máquina de fondo y digo, mira, esta es la serie tal. Y el tío, y pasó el tren y efectivamente.
1: Doy fe.
4: Yo reconozco las máquinas
0: por el sonido.
4: Però
0: això antes de currar.
4: Sí.
1: No, doy fe, eh? Sí, jo estava amb aquest senyor.
2: Però,
1: no
2: paguen per això. Però tens un disc o alguna cosa? O què? De sorolls de màquina.
1: Sí, tenen uns provacions.
5: No, però és que l'enfermedad...
0: Se sentava allà al pont de Sant Adrià,
3: sí,
0: no?
3: Sí, jo tinc una anècdota fa molts anys, i no té massa a veure, que vam anar a sopar a casa d'una altra parella... resulta que no tenien música a casa perquè no els hi agradava, no tenien discos ni res, i van estàvem sopant i van posar un CD de sorolls de trens
2: de terror.
3: I estàvem sopant i se sentia una amiga d'una ex d'això,
2: un revisor.
3: 30 anys. I estàvem sopant i se sentia xu-xu-xu. I era que no tenien música a casa i posaven un CD de trens.
2: Era una invocació, no? Volíeu acabar fent una conga sexual,
4: bueno,
2: no?
4: El trenecito. Hay gente que se duerme con una tormenta de fondo, lluvia, y gente que con el sonido del tren se queda...
2: Tú també.
4: Sí, yo desde que sí me he puesto, sí.
5: Se pone la ruta...
4: ¿Qué? No, pero es gente que el sonido, pues te relaja.
0: Ya sabemos que le ponían aquí que sueño es cuando era pequeña.
2: Bueno, porque es repetitivo, tracatrín. Lo que pasa es que, por ejemplo... Tu quan eres petit anaves a veure els trens a l'estació de tren i tal i qual, i això va fer que la teva passió...
0: Però el teu pare era aficionat als trens, també.
2: No, un moment, deixa'm...
4: Era aficionat a mi hermano.
2: Ah, l'aficionat era ell?
5: Sí, mi padre era aficionat a los trenes pequeñitos, la escala N, era el tren en miniatura,
6: Pues igual que cualquier
0: trempalla,
2: padre.
3: Trempalla,
1: trempalla.
7: Incluso H0, la banda que tocaba yo la guitarra.
2: ¿O trempalla? Trempalla.
7: H0. Sí. El nombre viene de mi oficina.
2: De un tren.
6: ¿Eh? Sí. H0 era el nombre de la escala.
7: Era la escala de ferroviaria. La
1: escala
7: era
1: el ancho de vía, ¿no?
6: No, sí, no.
2: Perdón, el que os voy a decir es que los nanos que os agraden los trens avui en día se van a la estación y me cago en Déu, allá no pasa cap tren. ¿Sabes? Ja. ¿Qué farán cuando siguen grans?
1: Pepe, no te molestes, ¿eh?
2: No coneixeran el soroll dels trens.
7: No, que hay mucha gente.
2: Mira,
1: Pepe, no te molestes, pero en la Resi tengo uno que va con todo el rato con un plano de los trenes. Habla del camión, tío. ¿Quién es el camión?
2: Estamos obsesionados.
0: Explica'ns coses de Rodalies, Pepe.
2: Va, explica'ns coses, tio.
1: Fa falta inversió.
2: Encara es va amb el fanalet allà, en plan, rotllo, passa o no passa?
7: Això ja...
2: Ja ha passat a la història?
1: Ja,
2: la història. I el Galibo, què passa amb el Galibo?
1: La pregunta és, n'hi ha piques?
0: Piques?
1: Sí, n'hi ha revisors?
6: No, ja, ah, no.
2: Ja no n'hi ha, ja no n'hi ha.
1: Sí, però...
2: Ara hi ha una mena d'assegurates...
0: Ja no hi ha ni cendrers en els trens.
2: Ja no hi ha cendrers als trens.
3: Ni pots obrir la finestra.
2: Això podria ser el títol del nou disc de 150. Ja no hi ha cendrers als trens.
3: Sí, no, perquè a més el robaven. El cendrer aquell del tren que tothom se la portava a casa.
0: Jo tenia una a casa.
7: Sí, sí, i lo venden, eh? En toda colección.
2: Ah, sí? I tu los compres. No puedo.
1: Todo colección.
3: Els ha ido a comprar tots. Tots. Hòstia. Els ha ido a recuperar.
2: A mi farà ser todo colección perquè tu poses, jo què sé, vaig a buscar un grup que es diu, jo què sé, Orquesta Valparaíso, no sé què, de la Muerte. I et diu, no hemos encontrado nada, però a lo mejor... A lo mejor hemos encontrado cosas parecidas.
1: Que venden un gorro de requeté.
2: Sí, un gorro de requeté. Un gorro de mamut, unas castañuelas, unos dados borrados. Dices, ¿por qué te queda ahora Shom lo que he escrito? Bueno, ¿sabes?
1: Que sé, tío.
2: Una postal del monasterio de Covadonga.
1: O de San Miquel de la Fai.
2: Ya, ya, yo de verdad, tío.
3: Pues eso pasa a Amazon.
0: ¿Qué has estat?
2: Amazon,
3: compras un libro.
0: No has estat mai a San Miquel del Fai. Hostia, pero es una excursión que recomano.
1: No se importa qué.
2: Hi ha una cosa
0: que no ha estat mai a Sant Miquel de la Fai.
2: Ah, doncs hi hem d'anar-hi, està molt mal, guai.
0: Sí.
2: Hi ha uns gorgs allà per banyar-se.
3: Jo he estat a Montserrat, em sembla.
0: No, un parell de vegades. Però Sant Miquel del Fai, això un diumenge tot d'això, que feu el cotxe... I no, hi ha uns gorgs allà.
2: Bueno, ja, no, gorgs. A més que si no, ve el Pepe ja, es pot allà fotre pets i semblarà que estigueu en un spa.
1: No, la piscina dones de l'Ella Fantasia, tio. La piscina dones de l'Ella Fantasia.
0: No, ara fora conyes, està guai.
2: La piscina de tsunamis. No, què més? Ah, el que us vull dir és que els d'Amazon estan enviant tot de penya mangui, lladres, que roben a les botigues per acabar amb les botigues. Saps? I ens veus molts de pendents a les botigues, en comptes d'estar...
0: Això no és el xiste d'aquest mes del TV.
2: No,
1: però això...
2: En comptes d'estar dintre les botigues, els dependents de les botigues estan a fora les botigues buscant els manguis.
1: Tio.
2: Què passa? Que això és més fàcil robar-los.
1: L'ha vist en Horizonte, con Iker Jiménez.
2: No, és verdad.
1: És una teoria de la conspiració.
2: Conspiracionista.
1: Totalment. Sembla
2: ser...
3: No els hi cal.
1: El Friker Jiménez.
3: La tàctica d'aquests monopolistes sempre ha sigut això. De... a baixar els preus per atraure tota la clientela, carregar-se el comerç petit i un cop ja ho tenen tot, aleshores ja fots amb els preus el que vulguis.
1: Parlant de comerços petits, jo me'n recordo quan van inaugurar el Prica de Sant Adrià.
0: Que vau treballar-hi tots,
1: que,
0: no?
1: Que no?
0: Vosaltres
1: no,
0: dos, sí.
1: I la meva mare. Però la muda...
0: La
1: crec...
0: meva mare.
2: Sí, la seva mare. Truca-la.
1: No me'n parlo amb ella.
2: Què?
1: Crec que n'havien vegades que havien avisos de bomba. Jo crec que era el del comestible, el de la carniceria, que volien posar una bomba en el Prica.
3: A mi m'havia passat d'arribar a les 6 del matí a treballar al Prica i no es podia entrar perquè hi havia un avís de bomba, però tenien allà a la porta, que igualment, si esclata, estaves allà.
0: Hòstia, té una anècdota molt bona el Beni, del Prica de Badalona, que va treballar amb el... amb el
3: Jorge Javier i
0: Jorge Javier.
1: I la meva mare també.
3: Perquè, bueno, la primera anècdota és que...
0: No, el Frutas, no. Amb el tio aquest de la tele.
1: El Frutas arriba, què?
2: Com s'anyes? Home, si hagués una anècdota molt bèstia que hagis treballat amb el Frutas, perquè jo sàpiga que el Frutas
0: no ha treballat en la puta vida.
1: Que la ma mare li deia el mariquita de la fruta.
0: El mariquita de la fruta.
2: No sé qui és. No sé qui és.
1: Perdoneu.
0: Aquest el del tomate, de la tele, de Telecinco, el Jorge Javier, aquest. Okay. Sí, home, sí.
2: Una mulleres blaves?
0: Bueno, de Badalona.
1: No, de Badalona no, del nostre barri.
3: De Sant Roc.
2: No sé
0: de Badalona, Sant Roc és Badalona, no?
1: Sí, bueno,
2: Sant Roc. Bueno, i què tal? Bon nano o no?
3: Sí, dicharachero.
2: Sí?
3: Era, sí.
2: Ja li agradava el salseo i tal.
3: Sí, anàvem al carrito de la fruita i anàvem fent volta, xerrant amb tothom, sí, molt jiji.
1: Anava al meu institut.
3: Pancava
1: poc. Sí, a l'Eugeni 2.
2: Ah, vale, sí.
1: Hostia, un saludo a mi profe de literatura.
2: Aquest tio sembla el José Corbacho. Ja, però aquest tio, no, aquest tio té la vostra edat.
0: El Corbacho treballava en Plico.
3: Potser tenia un any més que jo.
2: En sèrio? Sí. Pues està molt desmillorat.
3: Mira si fot anys que a mi em deia el Melenillas.
0: El Melenillas.
2: Però està molt desmillorat el tio, no?
3: Bueno, no, perquè això,
1: ara, però ensenyaràs aquest?
3: Aquests es foten botos.
2: No, perquè m'ha ensenyat el, ensenyat el mòbil.
3: No sé quina foto. Ara es deuen fotre botox.
0: Sí,
3: botox. Fan coses estranyes.
2: El tonto del botox.
0: Bueno, va, anem a escoltar més temes.
2: Vinga, va. Ah, hòstia. Pepe, què passa? Què diu el sismògrafo?
0: Ha descarrilat el tren.
3: Va,
2: som-hi!
3: Fem-ne un parell de Fix Me, que són Cabeza de Turco i Paradoja.
0: Pues ¡Arrión!
6: Pobre Ilbo.
0: Anem-hi.
8: Cabeza de Turco, Paradoja. Núria Parlón. Lo.

0: Curta,
1: vau gravar alguna cosa?
2: Sí.
1: Què teníeu?
2: Un LP i un single.
0: Un single i un LP.
1: Jo crec que tinc el single. Què surt a la portada del single?
0: És la foto aquesta famosa de
1: Xirinats.
3: No
0: és el Xirinats.
1: Sí que l'és, sí.
0: No,
3: en sèrio?
0: Diria que no.
1: T'ho juro que sí.
0: Sí.
1: I tant,
2: no sempre s'ha dit que és ell, però hi ha gent que diu que no.
0: Jo diria que no, no era tan gran el Xirinats.
3: El Xirinats, lo de la seva mort, és increïble. Que el tio se'n va anar a un bosc
2: i es va deixar morir.
3: I
2: es
3: va deixar morir. Hòstia, jo què sé, tirar unos porrillos, una cervecita o
1: algo. Hem de fer una banda que sigui Xirinacs.
0: Però això ja ho feia el Xirinacs, perquè feia actes d'aquests de protesta d'allò, perquè el tio simplement es fotia i a dormir.
2: Sí.
1: Com en Quique. Com en Quique.
0: Era el precedent.
1: Xirinacs.
3: Era el propio Quique Sueño.
1: Va fer un moviment social. Tu vas mirar si en el d'allò, si la computadora hi havia
3: però bueno, Xirinacs, jo què sé, era un tio... Però tio, imagina't, us en recordeu de la vaga de fam dels processistes que...
1: Sí.
2: Això res a veure.
3: Un dia...
2: Res a veure amb els Xirinacs.
3: Després de Sant Esteve, se van posar els canelons...
1: Pollastre.
3: Bueno, vaga d'home, vaga de fam.
1: Aviam, que feien vaga de fam perquè es fotien els canelons i els vomitaven.
3: Clar. No, van fer tot el Tiberi de Nadal i després de Sant Esteve, vaga de fam.
1: Vaga de fam.
3: Un dia.
0: Vale. I hi havia gent que els importava Carmanyola allà. Sí. Que deia, hòstia, pobra gent.
2: No, el Xirinacs sí que havia estat en una tenda de campanya allà a la plaça Sant Jaume 15 o 16 dies de vaga de fam.
1: Sense menjar ni res, sí. Tio.
2: Bueno, pobre Pau. S'alimentava de... Com és allò que
1: mussaranyes.
2: No, que està... Que diuen que...
1: Plàcton.
2: Que està a l'aire. És que ja
0: no microplàstics.
2: Si ho has explicat una vegada aquí,
3: contaminació.
2: Algú que hi ha, que està a l'aire,
1: sí.
2: que els ioguis aquests hindús o tal, no sé què, no, polen no. Algú que et pots alimentar de l'aire. Si ho saps, com triar...
1: Com enfogar-ho.
3: Així deixo de treballar, tio.
1: Ja.
3: Però
1: és el sol, és el sol.
2: Això ho vas explicar tu una vegada.
1: Bueno, ja, però...
2: Jo me'n recordo, o sigui, que hi ha gent, o sigui, jo crec que hindús i ioguis i penya d'aquesta, que es poden alimentar només de l'aire agafant partícules que representa que estan a l'aire i que són alimentades.
1: Agafes i el que no és bo...
2: Ho treus.
1: Us cups.
3: Amb una cura vent.
1: Vale, pot ser. El Xirinacs es va suïcidar com amb la respiració.
3: Com? Que va deixar de respirar. Va fer.
1: No, fas una mena de respiració que amb la respiració et pots col·locar.
3: Clar.
1: Saps?
3: Sí.
1: Pues, també et pots morir, no sé com...
0: Per sobredosi de
3: respiració.
1: De CO2, no? Però no sé com ho va fer, no sé com ho va fer. No,
3: pregunta-li.
1: Amb la respiració es veu que controlava l'arrítmia del cor. I ens es veu que fots el cor arrítmic i al final...
0: I si saltes d'un novè no et surt més a compte?
1: Ja, jo també ho penso. Deixa.
3: Ja, però te fas mal.
1: Deixa.
0: No, però bueno.
1: O et talles la polla amb una obra llauna.
3: Oi, ja està, tio. Tio, estàs obsessionat amb la polla. Polla, palles, tio.
4: És un Paco Rubis, tio.
1: Paco Rubis.
3: Les polles, tio.
1: Paco Rubis. Bueno, va.
2: Això que us volia dir. El que teniu gravat de fix mi que no ha sortit, tornem a insistir. Jordi Bécori, com ho tenim això? Està mesclat? Està...
0: No està mesclat perquè la gravació no ens acaba d'allò.
2: No us fa el pes.
0: Tenim,
2: és que tu és molt exigent, Charlie. Tio.
0: Tenim som. Idea de...
1: On ho vau gravar?
3: No se puede decir.
2: Al local d'assaig?
3: No se puede decir.
1: No,
0: ho vam gravar amb el Juan Carlos, però allò amb una mica de pressa, amb un cap de setmana i tal, i després a l'hora de mesclar-ho no ens acabava d'allò.
2: I llavors què voleu fer? Tornar-ho a gravar?
0: Tornar-ho a gravar, potser, o... Ni idea.
2: Molaria.
0: Allò s'ha quedat. Sí, perquè són temes... Clar, són temes potser del 2011, una
2: que
0: cosa
2: així. És com la música molava.
0: Bueno, de quan nosaltres molàvem, també.
3: Jo tinc el cabell.
4: Ho farem.
2: No te queixes.
0: Mira, per fer més ràbia, hi havia una versió de paràlisis permanente.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Això està molt de moda ara.
2: Podem saber quina?
3: No.
1: Vull ser santa.
4: No.
1: Bueno.
4: Massa
0: obvi.
1: Però un moment, portava un rotllo molt secretisme, no?
3: Sempre.
0: No, sí. Perquè no sabem si...
1: Estava a la roca, saps, en els cebus.
3: Però són secretes.
1: Eh? Són secretes, són infiltrats.
3: A mi me'n conformen la vegada per secreta.
1: Us heu infiltrat tots a S150.
3: Sí.
1: Molt bé.
2: Bueno, això dels secretes també... Confondre gent per secretes. El festival de Sant Feliu on ve el Patilles, no recordeu? El Patilles de Cornellà.
1: El Paquilles.
2: Que creien el Patilles.
4: Això va creure los singles. Los singles hay unos secretos.
2: I en veia, un clum, clum, clum.
4: No, ¿sabes?
2: Hi ha Hi ha dos secretes, aneu al tanto que hi ha dos secretes.
3: I qui era? Compte,
2: això al Festival de Sant Feliu. I saps qui eren els dos secretes segons el Patillas?
5: Pinso.
2: En Pinso i el meu germà, el tiet Aleix, tio, eren els dos secretes. De la...
3: A mi sí que m'han dit, inclús el meu metge de capçalera, que ja s'ha jubilat, tu ets mosso d'esquadra, no? Digo, sí, m'han confós, més d'una vegada m'han
1: confós. Un moment, el Nando Cruz no el van deixar entrar, eh? Els bloques, fantasma, un cop.
2: Per
1: perquè li van dir, tu vas amb aquest, aquest secreton que te pides pa tu casa.
2: Sí. Pobre Nando.
0: I no va entrar.
1: No va entrar. No va,
0: bueno, sí, jo recordo una vegada, Festes de Gràcia, allà al carrer, el, dels últims anys que havien fet allò del Causa Gràcia, estaven tocant... Human Bastard? No. Havien de tocar Human Bastard després i no sé qui estava tocant, que hi havia un tio just al costat de on estaven tocant, però el tio així posat a la paret i mirant a la penya així, tot serio, i tothom, ja ens estaven mirant tothom, com, hòstia, aquest tio, però no pot ser tan obvi, no? Hòstia, com a vaya secreta. I després resulta que era un col·lega dels... crec que del Pere, d'aquests, que venia a fer fotos, que potser el tio no li molava el rotllo o el que sigui, ja, i havia vingut només a fer fotos al d'això. Però estava tothom ja superratllat d'aquest. Hòstia, aquest tio m'encanta.
3: També jo crec que se'ns va una mica d'olla i fem moltes coses, hòstia, fer secreta, no sé què. Tio, tinc pinta secreta.
1: Bueno, una mica jugant amb això, vull dir que ja fem secretes.
3: Però bueno, però sempre estem allà com este secret.
0: No, vaig passar més perquè... no veies tanta gent així una mica més gran a concerts, no? Ja. Ara ja, lo raro, potser ja, et sembla un secret si veus un tio de 30.
3: Ja. Bueno, tio, parlant de secretes, jo estava amb aquest senyor en una vaga general que era el secret.
0: Aquí sí, aquí sí.
3: Que sortien amb pegatines de la vaga general anterior.
1: Que bo, que bo. Però se l'havien descarregat internet. Què?
2: No, ara vas preu una cosa i m'ha marxat del cap això dels secretes. Ah, això... quan teníem l'estraperlo, quan tancàvem a les 6 del dematí, anàvem a esmorzar a vegades a Montgat i a vegades al centre de Badalona, a com es diu aquesta cadena de que foten això...
1: 64.
0: El Rodilla.
2: No, aquesta de que foten pastes i...
3: 365.
2: I donuts i tot
3: Vivari,
2: això.
3: Vivari, 365.
1: No. Todo bueno.
2: Va, és igual.
1: Maxipà, Maxipà.
2: Com una espècie de Maxipà, però és Maxipà.
3: Dori, Dori.
2: Bueno, i anàvem Dori, allà. Dori. I no, també era el turno que acabaven els Mossos d'Esquadra i coincidíem allà, els Mossos d'Esquadra de Paisà, que són els que estan... I els veus, tio, i deies, hòstia puta, tio. Sobretot les noies, que venien de la discoteca, però dic que les traperos segur que els havíem tingut a dintre. Clar, alguna sí, vegada, però les ties unes jamones allà... Que...
3: sí, sí, sí, ojo.
2: Unes ties guapíssimes allà que dius...
0: Jamonis.
2: Jamonis. Bueno, unes...
1: que no una... importa, no.
3: Perdona,
1: no, vull dir que són maderos, saps?
2: Que són maderos,
3: una cosa espera,
1: no tenen ànima.
2: Que no t'esperes que aquella tia sigui una mossa d'esquadra i està allà...
0: El... No, però jo a l'estraperlo sí recordo molt al principi que entraven i sortien com d'allò, perquè jo recordo la d'Horta algun dia que em deia mira aquests, sí, sí, sí. Que sí? Entraven i sortien del bany i deia aquests tios...
1: L'altre dia al Radical va venir també un secret, el dia que hem tocat, en recordes?
2: Ah, bueno, jo va ser
1: van al lavabo, no sé què, a prendre les mesures del
0: forat. No, però aquests a vegades si no són secretes, perquè gran... això ens havia passat algun cop al Psycho. I aquests són, no són secretes, són els que fan les inspeccions aquestes de l'Ajuntament.
1: Dels vàters.
0: Que van un dia a fer un cubata i tal, i aprofiten que es fa les quatre fotos i tal, i després et venen amb la pasma el dia que d'allò.
3: Hòstia, una vegada... No,
1: aquest
3: no,
1: va dir...
2: El dia que vam tocar aquí el Radical, ja vam tocar amb els grans...
1: El tio va entrar a lavabo i diu, deixa'm sol un rato.
2: No, tot va començar, el tio va ser molt desagradable, ja li teníem d'haver trencat la cara perquè va fer una cosa il·legal. El tio entra i mentre està tocant, tocàvem els grans ampuls de Cardedeu, Tangana, nosaltres i tal... I a primera fila, la filla del cantant de Grans Ampús, que deu tenir 9 anys, aquella nena, 9 o 10 anys, estava allà amb sa mare davant de l'escenari mentre tocava el seu pare. I el tio va allà i va directe a la nena, tu què fas aquí, no sé què, no sé quant. Clar, llavors ja hi va anar la mare.
1: Estudies o treballes.
2: Què passa? O sigui, tu pots entrar amb menors d'edat en un concert si van acompanyats dels seus pares. Però tu a la nena no li has d'anar a dir res. O sigui, la nena es va acollonir.
0: Si li dius a algú, li dius a...
2: Tu, saps? Li diràs al de la sala. Mira, allà hi ha una nena. Aquesta nena què fa aquí dintre? Però no vas directament a la nena allà a butxejar-la, no? Clar, la xavala es va acollonir. Allà el tenien d'haver xafat del cap.
1: És veritat. És veritat. Bueno.
2: Són massa bona gent. Això és al revés... vas a un concert de fatxes i passa una cosa així i et rebenten de dalt a baix.
1: Et maten a tu, et maten al nen i maten a la mare, exacte, i al pare i a la...
2: Bueno, va, toquem una o dues més.
0: Va, bueno, va, que ja s'acaben, eh?
2: Bueno, tu toca.
1: Quines són?
0: Fem Impunidad i Diferència.
1: ¡Soy!
2: Impunidad i Diferència.
3: Sí.

0: Bueno, el Charlie està que treu fum per, la, per els orificis, no?
1: Sí, sí, sí, ara està,
2: ara
1: està
2: calentet.
3: Ara, ara empezamos.
0: Ara empezamos.
4: Ara empezamos. Ara hacemos otra vuelta de las canciones.
3: Segunda vuelta.
0: I això que no ha dormit cap dels quatre.
4: Bueno,
1: sí, jo una mica sí.
2: Jo dormi mal, mal.
1: Jo matino amb el gos, eh?
0: Sí, a quina hora et lleves tu?
1: Set, quart d'hora.
0: Sempre, eh?
1: Set, set i algo.
2: Que bon espanyol.
0: Té el rellotge biològic al gos, en plan rotllo, que si no surt a les set es caga allà a l'estora o què?
4: I, no, si no, però per mi també em passa sí. Que
2: com que
4: el treus a les set o a les vuit del vespre, del vespre, a quina hora el treus? També a les set o a les vuit? O més tard?
1: A la, al, no, el vespre surt més tard, a les nou.
4: Jo, no, jo per això també em llevo d'hora, perquè llavors la trec, fa un passeig.
0: Que faci.
4: Fa salut. Dormir és de l'extrema dreta.
0: Que persegueixi conills. Bueno, va, què més? Què més? Alguna anècdota, alguna cosa, alguna moguda?
3: No, no, el, alguns... tema, el tema de l'Elías és el que le comentamos en el Malas Artes para
0: sí,
3: tocar,
0: y
3: el, no sé, sí. No sabes la, la reacción y el tío estaba emocionado y cuando se acabó el bolo bueno, pues si se puede se volverá a repetir. Entonces en San Feliu hicimos la coña de...
1: És que ja ho hauríem volgut fer quan vam fer el Malas Artes. Ja que venia l'Elias que hagués vingut a l'ITA. L'ITA tenia concert ja, i mira que puta casualitat, perquè ja de molts mesos abans li vam comentar i diu, no, és que tinc bolo Granollers aquí. Dia, hòstia, venim a buscar el que sigui, a veure si... perquè era la gràcia ja que tocava l'un que ho hagués fet a l'altre i no es va poder fer amb ell i va venir l'Elias només.
4: L'Elias em va tocar bastantes, eh? Pepe, ahir...
1: Bueno, van fer set temes o alguna cosa
3: sí,
1: així.
3: Els... Sí.
4: Vull dir que pensava que en tocaria menys i em va tocar bastantes.
1: Clar, perquè dèiem, hòstia, no vindràs ara per fer dos temes i ja, ja està, igual que... que
4: bueno, que és el normal que fan la majoria de grups, eh? Et surt, fa una cançó o dues i bueno, sí.
3: No, però clar, con el día yo no teníamos mucho contacto y yo me ha sorprendido el hecho de querer ponerle ganas y...
4: Què fa l'Elias actualment?
1: Està tocant amb el Loles... que fan allò...
4: Sí,
1: humus, no, és més folk... I a més toca el cello, no toca el baix. És que ell no tenia ni un baix. Es va comprar un baix per fer el bolo de...
2: I luego lo vendió.
1: Del Malas Artes, que el va vendre i no està tocant el baix. I, però bueno, el tio li feia gràcia tornar a fer uns temes i això, i vam tornar a fer a Sant Feliu també. I ja veurem a...
4: què passarà.
0: Ja veurem. Escolta, recomaneu alguna merda, va, alguna pel·lícula, algun llibre, algun disco, alguna experiència religiosa.
4: Hòstia, no hem parlat d'una algun... cosa que jo els havia preguntat abans, de les dues gires que vau fer per als Estats Units, una amb Kill the Man.
1: No us havien preguntat mai, eh?
4: Sí,
1: no,
4: ja ho sé, però mira, tinc la gent que ens escolta no ho sap. Una la vau fer amb Kill the Man Who Questions, no?
3: No,
1: la primera va ser amb His Grace Gone. Encara que vam coincidir bastant amb Kill the Man Who Questions, ja els vam conèixer allà i ja vam coincidir.
4: I la segona va ser amb Kill the Man Who Questions.
1: Sí, la segona va ser tota la gira amb ells.
4: I bueno, expliqueu cosetes de...
1: Bueno, ja està,
4: molt quilometratge, no?
1: Clar, imagina't, nosaltres, que érem una banda, bueno, vosaltres ho sabeu, que no és que ho estiguéssim patant aquí. Ens va sortir l'oportunitat, gairebé no havíem tocat a fora, havíem anat a França un cop que es va, només vam tocar a Bordeus i la resta de la gira se'n va anar a la merda i de sobte ens diuen us muntem una gira a Estats Units tres setmanes o tres, quatre setmanes van estar al final i hòstia, flipant. Molts vacances de feina,
2: vacances no, deixar la feina,
1: bueno, deixar la feina.
4: I... Bueno, és una experiència que no, ja sabies que no la tornaries a viure, la vau viure un altre cop, però vull dir que la primera vegada
1: sí, però com la segona
2: vegada vam acabar rebentats
3: sin seguro, sin nada. No nos pasó nada de mirar, llegaba a pasar algo.
2: Porque éramos nans. Porque no poníamos...
3: ¿21 bolos?
2: Sí.
1: Primera gira van ser 20 o 21.
2: Porque eran 21, pero no se cayó.
3: Quina locura.
0: Quants temps hi vau estar? Fotíeu que tocau cada dia o què?
3: Sí, cada dia.
1: Sí. Només va caure un bolo, eren 21 concerts seguits i havíem estat com 4 o 5 dies a Chicago, a casa del Martín, al principi, o sigui, vam estar quasi un mes.
4: Amb qui va dormir el Martín? Amb l'Abraham?
2: No, jo
1: tot junts. Era a casa seva, o sigui,
0: era
1: podia escollir.
0: Anava saltant.
3: No, se preparava una noche feroz y el italiano se dejó el DNI y no pudimos hacer la noche feroz en discotecas con Martín, bueno...
1: Es veritat,
3: porque había que llevar el pasaporte y DNI para
4: us volíem sortir a una discoteca d'ambient.
1: Vam sortir de festa una nit i vam anar a sopar, no sé què, quan ja anàvem a les discoteques o no sé què, hi havia algú que s'havia deixat el passaport.
3: Sí,
1: em sembla que no sé si era només a l'Ita o algú més. que sense
4: Lynn Grist, ho heu vist alguna vegada en directe vosaltres?
1: Sí, vam tocar amb ells. Fix Me vam tocar amb Lynn Grist al Trini.
4: No, hi vaig poder anar.
1: 2009. 2009, sí.
5: Jo venia otra vez.
3: No, la verdad es que... Claro, es que lo pienso ahora con perspectiva y...
5: No, sí, otra vez.
3: O sea, es una movida. Año 99... Y que te vengan a casa, que vienen de vacaciones.
5: Como dicen los chavales de ahora, literal. Estabas en tu casa.
3: Estamos en sí,
5: a Villarroel, ¿no?
3: Sí, en Villarroel. Decías tú, güey.
0: Os van a venir a buscar, os van a venir.
3: Sí, pero si de banda llevamos tres años, tío. O sea.
0: Sí, no los habían visto, ¿cómo os conocían?
1: No, nosaltres havíem tocat amb Los Crudos, el que passa que no ens havíem vist perquè va ser aquella vegada que van tocar a Vallcarca i van arribar tard. Nosaltres ja havíem tocat.
4: I no us van veure?
1: No. Però el Lita i jo ens escrivíem al Martín, li havíem enviat una espècie de demo que havíem gravat nosaltres, estàvem en contacte. I un dia em va venir el Lita, que li havia escrit al Martín, li havia enviat uns discos, no sé què, m'ha dit el Martín que ens vol muntar una gira, que no sé què, i vaig dir,
5: sí.
1: I el Poc em diu, escolta'm, que vindrà el Martín amb una amiga, i no sé què, que venen uns dies a Barcelona, que volen parlar amb nosaltres de la gira. I va haver un dia que vam fer un sopar a casa seva i allà es va plantejar, escolteu, que això va en sèrio, que la noia del Guim, que jo em compro una furgoneta, em dedicaré a portar bandes de gira, que no sé què, hem parlat amb Hisegiro Segon, que bueno, volíem portar una banda europea de gira aquest estiu, que ells fa temps que no han girat i aquest estiu faran gira llarga.
5: Però la van a tocar primer de Ceret, no?
1: I una part de la gira la volen fer amb vosaltres. I, hòstia, pues, què fem? Clar, quedes...
3: Los Gisquiros ya tocaron en mayo del año 98.
5: Sí, y, habían tocado en Badalona.
3: Vamos, nosotros ya sabíamos con quién íbamos a ir. Yeah. Pero decía...
1: Claro, si habían montado nosotros a la Ateneu de Badalona, no habían tocado nosotros aquí día.
0: ¿Y van tocar también los Gisquiros?
4: No.
0: ¿No van tocar aquí? No, no.
1: Van tocar a Badalona un día entre semana.
4: Allá a la Ateneu.
5: Han de ser dos sols.
0: Yo os voy a llevar un cop, tío. No
5: a Badalona.
4: Pues sí, debía ser aquí a la Ateneu.
0: Vale.
5: Llibre, deies.
0: No, si voleu recomanar alguna cosa. I després la segona com va sortir?
1: La segona va sortir que jo crec que no, va ser el Max de 625, What Happens Next, Spaz, no sé què, vale. Que ja em va escriure a mi.
4: El dels coixins de Willie Nelson?
1: No, aquest era el baixista, però bueno, el bateria. I el tio em va escriure que no tenia jo contacte, jo el coneixia de grups i tal, però no tenia contacte amb ell, i el tio em va enviar un mail un dia, tio, que em mola molt el grup, si algun dia voleu fer alguna cosa aquí, jo us puc ajudar. I vam dir, mira, saps què, intentem tornar a fer...
3: Hòstia.
1: Havien passat dos anys, intentem... I aquella gira va ser una mica així, perquè ens vam capficar de fer-ho, es va complicar, aquell estiu estava la benzina supercara... Vam haver de canviar les dates diverses vegades, vam haver de comprar els bitllets molt última hora, va sortir tot supercar.
5: I jo t'ho empecé a tocar, jo.
1: Va plegar l'Elias, va entrar ell, que quedaven dos mesos.
4: I ell, que li agrada anar amb tren, doncs...
1: Clar, no hi havia tren directe, a Montcada Bifurcació hi havia obres... I es va complicar aquella gira, però al final ho vam fer. I, hòstia, va sortir car, aquella sí que vam palmar pasta, eren distàncies bastant llargues, va ser molt cansat. I ja no tens aquelles... Va molar molt, eh? Però ja no tens aquella sensació de que era tot nou i tan excitant, sinó que, hòstia, hi havia dies que, hòstia, vaya pallissa, perquè a més miraves el mapa i era un recorregut.
5: Però és que lo bueno de todo es que llegamos aquí... que fue un día de por la tarde a las 5 de la tarde, empezó el avión, sí, nos fuimos a Gracia, que eran las fiestas de Gracia, y el día siguiente, por la madrugada, nos fuimos para allí, para Bélgica.
1: Es que a més, sí, vam empalmar aquella gira amb el festival de
4: Iper. El de Iper,
5: sí.
1: Vam arribar un dia per la tarda, ens vam quedar a casa meva, vam agafar el meu cotxe l'endemà ja a les 6 del matí, els 4 i el Canino, amb el cotxe ficat.
3: Només hi havia un que conduïa, que era ell.
1: No, conduir el Canino també.
3: El Canino va vindre per conduir també. Però...
4: Canino igual Tamudo, no?
1: El Tamudo. Sí. I res, 12-14 hores fins a Bèlgica, arribar, baixar del cotxe i tocar.
3: Que diu, arribeu tard. O sigui, vam fer un canvi.
4: Hòstia, 12 hores fins a Bèlgica i... és anar de tirada, eh?
1: No més, 14, em sembla. No, vam sortir d'aquí a les 6 del matí, jo crec, vam arribar ja a les 8 de la tarda, baixem del cotxe, que som nosaltres, i diem, a quina hora toquem? I ens diuen, ja. I, bueno, som-hi.
3: Però una de gent allà, una de gent. Ja havia dit...
1: Clar, veníem d'aquella gira de tocar a casa de penya, de bars petits, pues tot així, clar, arribes a un festival, potser hi havia 2-3 mil persones, hòstia, flipes. Sí, sí. Però bé, són coses que fas quan...
4: Però a dintre el garito, el Borton Bees, i heu tocat.
3: No,
1: era quan ja era la
4: gira lliure. Però l'estiu així alguna altra gira que heu tocat.
1: No, perquè això era 2001, em sembla que ja feia 2 o 3 anys que ja es feia.
3: Sí,
1: ja es
3: feia.
4: Sí, és que és petit el Borton Bees, jo vaig estar-hi una vegada, és petitot, sí.
1: Vam estar després de festa.
4: Ja.
0: Bueno, recomaneu alguna merda i ens anem, no, ja?
4: Sí.
0: Va,
4: sí.
0: Què voleu recomanar? Un tren, un no sé què...
4: Jo és que tinc un... Ara han dit Montcada i trens i, sí. I tinc una anècdota superbona.
0: Bueno, doncs explica-la. Va,
4: acabarem amb la meva anècdota. Explica-la a vosaltres.
0: Va. Recomaneu.
4: Què voleu recuperar?
0: mira,
4: que sigui, sí, eh? Un llibre, un disco, venga, una obra de teatre, una...
1: Una obra de teatre, no, el Pepe no, obra de teatre no, que el Pepe le asco el teatre.
4: Una semifinal de Iugoslàvia... De
1: no, jo recomano un dels últims llibres, perquè com he trencat les ulleres, ja no... Prolet Cult.
0: Com?
1: Prolet Cult. El llibre, de Wuming, està molt bé.
0: Hòstia, no l'he llegit, tio. Si
1: està bé... A veure, per mi és una novel·la sense ficció bolxevique.
0: Està bé, tio,
1: sí,
0: està bé.
1: Sí, és una idea
0: de... Parla del tio aquell que va escriure Elita? O
1: sí, el de l'Estrella Roja.
0: El d'Estrella Roja, vale. Sí. No és el mateix de Elita, eh?
1: No,
0: no,
1: crec que no.
0: Vale. Hi ha pel·lícula, em sembla, d'Estrella,
1: sí,
0: Roja.
1: Sí. I també una altra era la de... Alterat aquest, també, la biografia d'Alterat aquest del...
0: L'has llegit en català o en castellà? Per pensar que és en català.
1: Castellà.
0: En castellà, vale.
1: I després també la biografia aquesta del Limonov.
0: Del
1: fundador del Partit Nacional Bolxevique, està molt guai.
0: Està bé. Una mica tonto, per això.
1: Un fill de puta que es posava a les muntanyes a disparar, com feien safaris humans.
0: Sí, a Sèrbia, no, tio?
1: No, a Sarajevo.
4: Sarajevo,
1: I de pel·lícules, no sé, últimament no estic mirant molta pel·lícula, tu.
6: Jo és que de pel·lis veig més coses antigues que coses d'ara.
1: Podem el sequestro de Kini.
6: Ah, mira, la sèrie del
4: sequestro
6: de Las Vegas.
4: No l'he vist, no l'he vist.
6: És una mica com de la cubana, però, hòstia...
0: On està?
6: Si coneixes la història, doncs fa gràcia, però és una mica...
0: És la cubana.
4: No,
0: és el sequestro de Kini explicat per la cubana. Això és com Marat Sade, no? La història de Marat.
6: Bueno, sembla, perquè és bastant cutre. No, però fa gràcia, però el tio s'assembla, el que fa de Kini, suposo que l'han agafat perquè s'assembla, però és un actor d'allò de pacotilla.
0: Hi ha molta penya, que s'assembla al Quini.
1: Bueno, nosaltres, la portada...
0: Tu sembles una mica al Quini.
1: Vete a la merda. La portada...
4: Ell s'assembla a Jean-Paul Belmondo.
1: Ja està, ho sabia que ho diríeu, fills de puta.
4: Com que no?
1: Sí, jo dic que ho sabia que ho diria. Mira, l'altre dia... L'altre dia li va dir al meu sora, la meva dona, que estava mirant al meu sora al final de l'escapada, diu, oi que sí que s'assembla, eh? Sí que s'assembla. Sí que s'assembla.
0: Tu, vaig veure una que es diu Ascensor al cadalso, l'heu vista?
1: La tinc pendent.
0: De Luis Malle. Hòstia, mireu aquesta pel·li.
1: De Luis Malle.
0: És de l'any de la Picó, però és increïble. Però clar, increïble, increïblosa les voltes i revoltes que dona.
1: Per cert, a la Virreina ni una exposició del Godard.
0: Godard, l'he vista.
1: I està bé o què?
0: Molt bé, tio. Molt bé. El que passa que, ja per rato, la típica exposició, que al final les últimes 2 o 3 habitacionotes... has d'anar per feina.
1: Home, jo vaig anar a veure la Virreina, la del Nani Balestrini.
0: Molt bona, també.
1: Uf.
0: Molt bona.
1: Palote, va sortir palote.
0: Increïble. Doncs és molt semblant, eh?
1: Ah, guai.
0: És molt semblant. L'únic que ja et dic, esmorza bé, esmorza fort, perquè hi ha... Hòstia, si t'has de mirar...
1: Sí, però no serà la República, eh?
0: Hi ha molts vídeos, hi ha moltes entrevistes, hi ha molts fragments, vull dir que hi ha coses que, hòstia, hi ha coses que igual...
1: I també
0: hi
1: ha com...
0: Però hi ha entrevistes que són molt bones.
1: I també com pasquis, no?
7: Exposiciones de trenes, que està molt bé.
0: També n'hi, no?
1: També
6: n'hi ha, ja, jo...
0: Jo hi anava, eh?
4: Sí.
0: Un moment, a les Franqueses hi havia com una mena de carrilet.
4: I aquí a la Roca,
0: eh? No,
6: el de Vilanova.
0: I el carrilet.
4: I aquí a la Roca, on heu tocat allà al pati del casal dels joves a l'habitació aquella, havia... la del costat la tenia un senyor que tenia això amb maquetes de tren.
0: Carrilet.
6: Però a la Roca no hi ha hagut tren mai, no?
4: No.
0: No, ni ganes.
4: Gràcies a Déu, no.
1: Però per què?
0: Eh?
4: Per què? Perquè per això som perquè... només 5.000 habitants, si no en seríem 15.000.
0: Bueno. Ens hem comunicat, hem fet un microclima.
4: Un microclima aquí, estem aquí, no ens emprenya ningú.
5: Però és veritat que ve aquí a estiuejar. Quique Sueños.
0: Aquí en aquest sofà.
4: Aquest sofà el tenim aquí d'exposició. Quique, despierta ja.
0: Aquí a l'ADN del Quique, si t'hi refereixes.
5: Bueno, vaig a fer una pregunta.
0: Recomana alguna pel·li d'aquestes antigues, va.
5: Vinga, va.
0: Quina?
1: No, jo el que deia que quan dius no, és que jo veig pel·lis antigues, que quedes una mica de...
0: Raro.
1: El que passa amb les pel·lis d'ara és que com que tens ja abans tu mires que busques Film Affinity, no sé què, tot veus 5,4, 4,9, 6,1, ja dius, hòstia,
4: sí, vaya puta mierda,
1: no anem bé.
0: Ja, però tu creus això? Bueno, dic que...
1: I al final ja...
0: Sí?
1: No me la jugo.
5: Sí? Saps, parlant de pel·lícules, una cosa que...
0: Però moltes vegades és l'Almodóvar que va posant tresos perquè les seves... Saps? Tot 3, 2, no sé què, ja és les seves...
5: A mi, parlant de cinema, el que em fascina és quan estàs a Filmin i mires la penya que opina.
0: Sí.
5: No se puede ser tan farfollas. No,
0: però hi ha el per dalt, o sigui, el farfolles per dalt i el farfolles per baix.
3: No
5: entendió nada, que asco de película.

0: el llibre parla d'un altre Pablo Martín Sánchez, que per això es diu així el llibre,
1: sí?
0: Que era un condemnat al Garrotville de l'any 24, dels que estaven que van creuar des de França acusats d'intent d'atemptar contra Primo de Rivera.
1: Vale.
0: I el tio reconstrueix la història precisament perquè li crida l'atenció d'aquest tio va sentir parlar d'ell i no hi havia gaire informació sobre ell i es deia
2: que
0: tenia el mateix nom i el tio reconstrueix la història.
1: És de Santa Coloma aquest tio, l'escriptor, eh?
0: Sí?
1: No ho sé, ho pregunto, pregunto.
0: No, no em sona, vaja, no em sona que sigui de Santa Coloma.
1: I és bo el llibre o què?
0: Sí, sí, a mi em va fer bastanta gràcia. Està bastant novel·lat perquè, òbviament, no és possible que el tio al final va aconseguir trobar algun familiar o algú que tingués dades. Però, clar, és impossible que fins a aquell nivell de detall el tio aconseguís...
1: tanta informació, no?
0: Tenir tanta informació, tant de detall, el nom del gos, el no sé què, aquella novieta que tenia, que no sé què. I, a més, construeix la història amb dos, diguem... dos línies temporals, no? Una de quan és més petit fins que ja se'n va fora i una altra quan és més gran, que és tota la història de quan creuen la frontera, que es pensen que faran un cop d'estat i els tenen allà venuts,
1: vale.
0: I tot això. I aquest em va agradar bastant.
1: Pues n'havia sentit a parlar, però no sabia...
3: I una altra que va treure Virus, Días de sueño de plomo. És sobre l'autonomia operària italiana.
1: Ah, wow.
3: I és, a mi em va flipar. Va ser com...
1: Sí?
3: Sí. Recomanadíssim.
1: I tu, Charlie, què? Va, recomana algo i ja marxem.
4: Jo, pel·lícules de ciència ficció i coses així.
1: Sí? Has vist una que es diu...
4: Bogònia. Has vist Bogònia?
1: No, què tal?
3: Oh, Bogònia.
1: Sí?
3: Oh, Bogònia.
1: T'agrada, sí o no? A favor o en contra? És de l'Antimos, no?
4: Sí, sí, sí, aquest tio està loco, tio.
1: A mi m'agrada aquest tio.
4: Pues ves, ve esta, però no te puedes
1: decir nada. Està als cines o ja l'han treta?
4: Jo crec que l'han treta, ja està per...
1: Ja està a la plataforma, no? Pues bueno, pues ja està tothom marxant.
2: Bueno, jo vull explicar l'anècdota de...
1: Ah, hòstia, és veritat, em miraves, no sabia si... Va, explica l'anècdota.
2: D'aquí que sueños.
1: Va, sí.
0: A pensar que era del Quini.
2: No, Quique Sueños.
1: Quini Sueños.
2: Quique Sueños, un dia...
3: Jordi, una pregunta, vas conèixer alguna vegada Hansi Grankel?
2: Un?
3: A Hansi Grankel.
2: Si el vaig conèixer personalment... Ah,
3: alguna vegada, li has demanat un autògraf.
2: No, però l'he vist jugar, no. No, però avui vull parlar de Quique Sueños.
1: Quique Sueños.
2: Quique Sueños va clavar la seva jornada laboral un dia a Montcada,
1: sí.
2: Va aparcar el tren,
1: sí.
2: Se'n va anar allà a la guixeta de l'estació i diu... Mira, em fot molta il·lusió anar a Xangai, dona'm un bitllet de tren per anar a Xangai. I la tia de la guixeta li diu... Fins a Xangai no et puc donar, et puc donar fins a París. I bueno, dona'm fins a París. Se'n va a París, pum, arriba a París, i un cop està a París, baixa, torna a pujar allà on venen els bitllets de tren, i li diu a la francesa, un bitllet per anar a Xangai. Diu, hòstia, des d'aquí fins a Xangai no...
1: Mal assumpto.
2: No, mal assumpto. Diu, et puc vendre fins a Berlín. Bueno, doncs venen fins a Berlín, tio, Quique Sueños, tren cap a Berlín.
1: Està documentat això, Pepe, o
2: està documentat,
1: Quique Sueños. Xarxa ferroviària funciona.
2: És la vida de Quique Sueños. El tio arriba a Berlín, puja un altre dalt a la guixeta, mira que avui fins a Xangai. Diu, hòstia, fins a Xangai no et puc donar, dic, et puc donar, si vols, fins a Moscú. Diu, bueno, diu, doncs vinga, pam, fins a...
1: Moscú.
2: El tio pilla bitllet fins a Moscú, arriba a Moscú, puja a dalt, torna a fer el mateix, que vull anar a Xangai. Diu, no, només et podem donar fins a Ulan Bator. Bueno, doncs pues, donem fins a Ulan Bator. Tio, va, arriba fins a Ulan Bator, tot, i un cop arriba a Ulan Bator, diu, sí, aquí, ja sí que li venen un bitllet d'Ulan Bator fins a Xangai. Arriba a Xangai, està allà una setmaneta de vacances, tal... I diu, bueno, tornaré cap a casa. Se'n va a l'estació de tren de Xangai i li diu, miri, voldria un... Aquí que Sueños, amb tota la seva patxorra, va a la xineta d'allà i diu, voldria un bitllet de tren, diu, fins a Montcada. I la xina li diu, bifurcació a Montcada Centre. Bueno, anem a escoltar les dues últimes cançons.
1: Bona nit.
3: Jo,
1: el programa no podia acabar d'altra manera, eh? chiste ferroviari, no, anècdota real.
3: Jordi Sabatés, Jordi Sabatés, dimisión.
1: Sant Jordi Sabatés.
0: Vinga, fem estado de sitio y mienten.
1: Ja està.
0: Apa, adéu.
1: Una cosa, una pregunta. Vosaltres quan dieu, referiu al vostre grup, dieu S150 o S150?
3: E150.
0: Bé, depenent.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Bikers, doncs parlem de viatge, que és algú que en principi ens agrada totes o quasi totes. I alhora, pues, lligat a això, també parla de turisme. Al final és una cosa que està modelant des de fa molt temps la nostra ciutat, Barcelona, i fins i tot el barri que acull a Baikiries. Però escoltant també veus que ens venen d'altres bandes molt vinculades a la vida d'algunes de les Baikiries, que ens expliqui també què passa per altres contrades. I és que al final, bueno, potser totes també som turistes, no? Ens afecta com a la nostra ciutat o poble e impacta aquest, però a vegades a fora a vegades també ho fem. Bueno, vinga.
1: Ei, Baikiries, ens ha costat bon temps. I, bueno, després de parlar de Baikarkics, doncs cal que parlem una mica del que farem aquest estiuet, o els viatges que hi hem fet, o del maleït turisme que tot ho embruta i ho perverteix. Qui sap, un programa emocionant. Vinga, jo portaré un parell d'àudios d'algun projecte interessant i d'alguna col·lega que domina les noves formes de turisme. Espero que em contestin.

orquídies. Avui ens toca parlar de turisme. Quin tema més interessant. Per un cantó ens agrada molt viatjar, parlarem una mica d'això. Per l'altre, el turisme. Quina por aquesta paraula. Clar, a Barcelona tenim un gran problema amb el turisme. Parlem del turisme de masses, parlem dels pisos turístics, de la gentrificació, del turisme de borratxera, dels creuers, dels autocars, del parkway, de la família. Tenim molts temes dels que tocar. I bueno, les polítiques públiques que semblen que la ciutat estigui gastada.

0: amb tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba,
1: arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arri

0: dies.
1: Ei, bona tarda, criatures dels mons celestials. Com estem? Com anem? S'aturem una mica? Ja s'acosta l'estiu i tothom està estressat perquè què farem? Ja tenim el FOMO, ja tenim les ganes de posar-nos morenes, ja tenim les ganes de que puguem menjar com uns tocinos, no ho sabem. Però bueno, avui per tot això en parlarem molt a les Valquíries, una mica en aquests nostres programes oberts de màxims. Entrarem una mica en el món del verano, és a dir, parlarem de turisme, parlarem de viatges i parlarem de coses fastigoses del món turbocapitalista.
2: Com sabeu, les Valquíries és un podcast...
1: Ah, perdoneu, aquí rota, perquè estic rota per dins.
2: Aquí és cool. Com sabeu, Valquíries és un podcast que fem des del regne, la república de Vallharja, per enllaçar amb el darrer podcast i així actualitzem una mica infos que el vam dedicar a parlar dels desnonaments, dels allotjaments que passen per aquests lares i per tota la ciutat. Dir-vos, trobareu la info en el text del darrer podcast nostre, que hi ha novetats en diverses coses, sempre n'hi ha, i per això de fet vam afegir algun àudio i tot posterior al dia que vam gravar, per exemple, per quan ens explicaven coses del Raval, pues va passar després l'ordre de desallotjament de l'Àgora, que ara, a dia d'avui, que estem gravant això nosaltres el dia 18 de maig, s'ha posposat, ens n'alegrem, però aprofitem per dir que igualment també en aquell moment encara no estaven llançades, i ara sí que ja ho estan, dues campanyes de goteo, una del barri del Raval, de la gent del veïnat d'allà per la campanya i recollir diners per la campanya contra l'ampliació del MACBA que ens explicava l'Iñaki, i en el barri de Vallharja o en la República de Vallharja, pues aquest goteo que ens mencionava l'Iru que venia aquí, ara ja és una realitat. Veieu una mica el vídeo, mireu a què es destinarà aquesta campanya, i entre les recompenses dir que una és fer un taller amb les Valquíries.
0: De ràdio, sí, sí.
1: Incredible.
2: Que potser no ho diu allà, sapigueu que per a bien o per a mal és amb nosaltres. Bueno, doncs parlant de ràdio, ja sabeu que nosaltres ens podeu escoltar des d'iVox, és la plataforma on ho pengem, però també des de dues plataformes afins, si preferiu fer-ho des d'un altre lloc.
1: Que hauria de ser així.
2: Exacte. Que són, no heu de viatjar molt, són i Gràcia, que és de podcast dels barris del districte de Gràcia, i la red de podcast amb K, que és més podcast de tot arreu, sobretot de parla hispana o en català, euskera i galego, amb una visió més antagonista, diguem, i vinculada a Ràdios Lliures. I Ràdios Lliures, precisament, dues ens redifonen. Ràdio RSK, des de Nou Barris, i Contrabanda FM, des de la Ciutat Vella, per tota la ciutat podrida, que és on ens ha vist néixer. I a part tancar aquesta intro...

0: Res, és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I sí, la veritat és que enllaçant, com deia School, important, a veure si tothom podria ajudar, tothom que pugui ajudar una mica al goteo de Vallcarca, que realment necessitem bastants diners més per fer front a la lluita que estem fent i per pagar multes que ens estan posant. Si aneu, per exemple, a les redes socials, a Instagram, de Som Barri, que és a Vallcarca, trobareu el codi QR des d'on podeu fer una donació, ni que sigui de 5 euros o... Tot ajuda ens permet seguir donant la batalla contra l'especulació i per un barri digne. I sí, també novetats des de Vallcarca, també, bueno, d'aquí poc arribarà, bueno, ja ha arribat l'ordre de desnonament del taller i bueno, estar atentes perquè hi haurà convocatòria, hi haurà manifestació i estem organitzant per parar-los una mica els peus perquè és que això no pot ser. Res, a part d'això, com sempre dic, ens podeu escriure al nostre mail vaikiriaspodcast@gmail.com si ens podeu demanar un possible programa o criticar-nos o enviar-nos cançons o el que es vingui de gust, qualsevol cosa, vaja. I també tenim l'Instagram de les Vaikiries, que és vaikiriaspodcast a Instagram.
1: Molt bé, doncs preparem les maletes, reviseu que tingueu el passaport en regla, no? I la targeta de sanitària per viatjar i comencem un llarg viatge.
2: Ho podem fer amb una cançó, si us sembla?
1: Vinga.
2: Bueno, d'un artista que veig que tenim coincidències algunes vaikiries, que és la Maria Jaume. Viatgem a Ses Illes, a Sa Roqueta, i des d'un disc que, bueno, és que quasi va al dedillo.
1: És el disc del programa, eh?
2: No? Nostalgia Airlines, i hem coincidit, no?
0: Sí, sí.
2: Hilda i School en el model a posar, i després quin tema serà, bueno, ja ho descobrireu. Però el disc, l'àlbum, bueno, almenys us el recomano senceret.

0: Bé, valquíries estimades, entrarem ja en la reflexió per donar peu a l'entrada del Valhalla d'alguna cosa relacionada amb aquest món que parlarem avui, dels viatges, el turisme i tot allò que se li envolta. I bé, doncs fem els nostres mongòlogos inicials per donar-vos una miqueta de context o reflexions personals d'aquests que promovem aquest maleït podcast. Doncs bé, jo tenia com una petita referència que sempre ens transporta en aquests temps pretèrrits, no?, de la humanitat, i més en el cas del turisme, que és una activitat totalment recent, fomentada una mica a partir de que hi ha sigut mitjans de transport que permeti que sigui assumible, no?, en aquests intervals de descans laboral que li diem ara actualment vacances, doncs poder viatjar a qualsevol punt del planeta. Però no és veritat que tothom ho pugui fer, perquè suposo que sou conscients que el 80% de la població mundial no ha agafat mai un avió en la seva vida. I bé, doncs és una part concreta de la societat mundial, si estem ja en una societat global, doncs les que practiquem aquesta activitat tan disfrutona, no?, de fer cues d'hores i hores per fer fotos i anar col·leccionant un àlbum de cromos de destinacions i llocs emblemàtics del món mentre explotem a la població local i fem de tot tipus de turismes, des del turisme sanitari al turisme sexual, no? I bé, doncs penseu que a la prehistòria la gent viatjava o feia aquestes, no, recorreguts, doncs està demostrant que en el fons molt més del que ens pensem, no? O sigui, la societat estava molt més connectada del que ens pensem, i hi ha un gran part de la població dels grups, o sigui, els estudis genètics que han fet de grups prehistòrics estan trobant que no tenien tots la mateixa adscripció genètica, sinó que tenien un gran percentatge de poblacions que eren formaven part d'altres grups, no? I s'estudia com aquesta possibilitat de que la gent tenia de, un cop a la vida, deixar el seu grup, el seu clan, la seva història i desaparèixer, viatjar uns anys, o jo què sé, dècades, o no tornar mai, no? I conformar aquest espai del viatge iniciàtic o el viatge vital, no?, cultural, i d'aquesta manera és com s'havien intercanviat moltes coses i molts coneixements, que és el que d'alguna manera el viatge com a tal ens hauria de portar, no? Després, al llarg de la història, doncs, hi han hagut mil experiències de viatgers o de circumstàncies, no?, en aquest romanticisme que ens enganxa, no? Aquí ja veig el llibre de la pirateria, no?, o podem entendre tots aquests heretges que havien de fugir, però que al mateix temps hi havia aquest esperit, no?, rebel i romàntic de descobrir altres mons, no? Sempre hi ha hagut coses com el profit al darrere, no?, però en el fons la gent sempre ha tingut aquestes ganes de descobrir nous mons, i això ha sigut una qualitat. Però arribem a la versió aquesta, no?, que ara mateix el turisme ja és com una cosa que, per molt que canviï l'escenari, la pràctica és la mateixa, és una pràctica del disfrute, no?, d'aquest de, pues, anar a un lloc on l'habitació, la casa, l'hotel o l'espai, l'Airbnb, aquestes coses, no?, pues, són llocs de decoració que et trenca una mica la teva rutina, perquè estem tots atrapats en aquest dia a dia, no?, quan al final el que seria ideal és fer turisme a casa. I això em porta, per acabar, el mongòlogo, un dels meus companys o un amic de vida, no?, que l'home està tan embargat i tan endeutat que no pot seguir el ritme de viatges que la seva generació li demana, i per tal va prendre la decisió de fer veure que viatjava, pues, a través de la tele, no sé, feia com, ho explicava, un fons de pantalla, i es vestia com de turista i es anava fent fotos, no?,
1: El
0: per dir,
1: Salvador.
0: sí, dins de casa seva, no?, llavors feia el turisme a casa seva, pues, per fer com una acció en aquestes xarxes socials, amb aquesta pressió d'haver de demostrar que estàs viatjant contínuament i que ets una persona popular i interessant.
2: Sí, m'agrada molt aquest concepte de turisme de proximitat, no? La veritat, jo sóc molt pro d'això. A part de que no agafo avions i aquestes coses, sóc molt pro de, no? Per què anar tan lluny si no coneixem el que tenim al costat de casa, i al final, no sé, potser hi ha un impacte, doncs, menys impacte si fem això, que si ens posem a creuar el món per anar 2 dies a no sé on. Però bueno. Sí, jo el que volia centrar una mica, explicant una mica la lluita que hi ha, el per què, no? El per què de la lluita que tenim. Bueno, parlo de Barcelona en concret, però per exemple, sóc conscient que va començar a Canàries, que tot això del tourist go home i aquesta lluita contra el turisme. El per què, no? Una mica de tot això, perquè a vegades des de les notícies o des de fora, pues, ho pinten com turismofòbia, com si fos algú, pues, quasi, com si fos quasi racisme, com si diguéssim. I no, hi ha uns arguments i unes raons molt, molt clares, no? De fet, ja també s'ha creat un moviment en contra del turisme massiu a Barcelona, que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i tots aquests moviments i doncs, clar, denuncien que la massificació expulsa els veïns, encareix l'habitatge, precaritza la ciutat. Llavors, doncs, per això hi ha accions de protesta, no?, que inclouen manifestacions multitudinàries, talls d'accessos hotelers i campanyes polítiques per sancionar pisos turístics il·legals. Llavors, els arguments principals de les protestes, doncs, són sobretot l'emergència d'habitatge, els pisos turístics, no?, que fan molt de mal, redueixen l'oferta residencial i disparen els preus dels lloguers. Els propietaris han vist que fent pisos turístics, doncs, poden fer molts més diners. I, bueno, i això és un problema, perquè si no es regula, doncs, aquí la gent que viu aquí cada cop té més difícil aconseguir un pis, una habitació o el que sigui a un preu més o menys digne. Però també hi ha, per exemple, pressió sobre els serveis, que és saturació de l'espai públic, el transport i deteriorament del medi ambient. També es crea com una precarietat laboral, no? Es denuncia que els beneficis del sector no es reparteixen i els treballadors pateixen sous baixos i condicions d'explotació mentre s'enriqueixen com sempre els mateixos, no? També hi ha un model econòmic que és com rebuig a projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i reclamació de reduir l'arribada de creuers, per exemple. I bueno, doncs aquestes són algunes de les raons per qual tenim una, a vegades ens pot semblar des de fora una mica agressiva, no?, la nostra campanya de Tourists Go Home, però és que realment aquí suposo que una mica a tot arreu, no?, realment fa molt de mal el turisme en massa.
1: Doncs recollint ara la pilota o el relleu, també ens va bé, o a mi em fa gràcia, vam començar dient per què vaig proposar aquest tema, que anem, ja sabeu, rotant una miqueta a l'hora de proposar temes per Valquíries, perquè, bueno, tant per la interpel·lació que em feia a nivell personal com a totes les que estem aquí, no?, nascut o, bueno, com a mínim veí de Barcelona, ciutat on ja sabem el turisme, com a tot arreu té un pes, però en aquesta ciutat especialment, pues és més marcat. I alhora, en el meu cas, pues jo també originari d'una altra gran ciutat turística amb una realitat molt diferent, però potser hi pot haver paral·lismes, que és Cusco, que és d'on és ma mare, al Perú, i on justament coincidia que jo hi anava després de 10 anys i pico de no haver-hi anat i visita que per primer cop feien els meus fills. Llavors això em porta a reflexionar tant que, com deia Rota, s'acosta l'estiu amb les ganes que tenim totes, o de buscar el fresquito, o de ficar-nos morenos, o a dues coses alhora, però en el meu cas, pues, a sobre aquesta, bueno, pues aquest remenament o alguna que em feia tornar anar a Perú, jo que com hi vaig quasi un cop per dècada o una mica menys, pues veig fàcilment a vegades l'impacte o el canvi que hi ha, no? Que com molt més que quan vius a un lloc constantment. I que em posava, pues, sobre la taula una cosa que jo crec que bueno, tota segurament avui sortirà aquest tema, que és aquesta dicotomia en què patim en certa manera danys col·laterals a molts nivells. L'habitatge és un, però no només, del fet de viure una ciutat o barris turístics, però alhora nosaltres fem turisme. Almenys la gent que estem en aquest racó de món privilegiat, no?, com heu explicat, pràcticament totes ho fem, amb més proximitat o menys ho fem. Llavors, per això també, d'una banda, era veure aquesta, doncs ampliar una mica el focus, no?, veure-ho ja no només també des de la crítica clara, no?, sinó també recollint la realitat de que també nosaltres ho fem i quin impacte també generem, fins i tot a vegades dins de la nostra mateixa ciutat, quan anem a fer no sé què a no sé quin altre barri, amb efectes també a vegades gentrificadors que nosaltres mateixos fem, i de per poder d'altra banda alhora obrir el focus i dir, doncs, bueno, parlem de turisme avui amb molts turismes que hi ha segurament, però també potser de viatjar, que per molta gent, doncs, són coses, semblen que sigui el mateix i no és el mateix, o sí, llavors debatem. Llavors per això, com sempre, perquè no sigui algú que només sigui les nostres palles mentals, no? Hem volgut recollir les opinions i les visions de diversa gent. Des de gent, com ha mencionat Gilda de l'ABD, sí, que ens envia un àudio i explica una mica, en el cas concret de Barna, no?, des dels barris com s'està lluitant,
0: sí,
1: fins a gent de d'on, per exemple?
0: Bueno, tenim àudios de projectes de turisme sostenible d'una masia de del Parc del Montseny, la Morera, després volíem un consell de cicloturisme, tenim diverses coses, no? També és de, doncs, aquestes xarxes socials del Home Exchange o coses així, o de la Cofreria Pirata.
1: Clar, també. I sí, i acabar d'alguna manera per parlar també algú d'una visi, de, bueno, de qui viu el viatjar d'una manera diferent i que per tant no ho denomina turisme, doncs també que ens explica, que en aquest cas a part anirà lligat a un homenatge a molt sentit, que també amb el qual volíem acabar, passant perquè jo també he tingut ganes de recollir alguna veu d'allà de Cusco,
0: per festos.
1: Propera, però alhora jo crec bastant, bueno, amb bastanta, bastant anàlisi de lo que viuen allà, i així podem també comparar què passa. I en aquest sentit, pues avui és d'aquests,
0: sí,
1: programes.
0: Tenim un super convidat.
1: Sí, és un d'aquests podcasts que no fem habitualment, ara en portem ja dos seguits així, on portem algú presencialment. Ja sabeu que sempre intentem també que sigui gent del barri o dels barris. En aquest cas, l'Albert Àries no s'ha hagut de desplaçar molt. Vens de casa, dels tres carrers més a dalt?
3: De casa i arribo tard.
1: Ja està.
0: Estaves rentant els plats o fent coses reproductives.
1: És que viatjar en quasi el mateix barri és també sempre hi ha imprevistos. Però l'Albert, i ara es presentarà ell i es presentarà com ell vulgui, però sí que l'hem convidat, o quan li vam dir fer un àudio o al final també venir, és des de, com molta gent que ve aquí, des de diversos barrets. Llavors, doncs, tant doncs, des de la seva professió i ja amb la seva trajectòria com ha reflexionat i com hi ha treballat al voltant de coses que es puguin anar al voltant del turisme, de cosetes que hem estat ara divagant, i també, ara podem veure-ho com en algun moment també des de les institucions, i també, pues, evidentment, com a veí. Ja ho hem dit, és evident, i la gent que ens escolti que no sigui de Vallcarca, pues, pot entendre que en aquest tros de ciutat en concret, pues el turisme està afectant o ha afectat d'una manera, pues, especial més que altres, no? És una cosa que ha anat sortint en anteriors podcasts. Pues per tot això, i segur més altres vessants que tens, bueno, també com totes, de que també deus viatjar, o no ho sé, em dóna la sensació. Jo a vegades et veig fora, bueno, anava a dir fora de Barcelona, però no, en el límit coincidim amb algun fet vital que ens fa coincidir amb l'Albert. Bueno, doncs per tot això, doncs moltes gràcies per venir i aquí sí que et deixem presentar-te a tu mateix.
3: Val, perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me, és un superplaer. I bé, jo actualment soc professor de la universitat, la qual cosa vol dir moltes coses i vol dir molt poques, però bàsicament em dedico a la docència en polítiques de turisme, però sempre en l'àmbit urbà, que és el que em preocupa. O sigui, el que em preocupa no és el turisme, és la ciutat, no? I això ho he anat arrossegant al llarg de molt de temps i tirant enrere, doncs, fent recerca també, tirant enrere amb una tesi doctoral sobre el tancament del Parc Güell i tirant enrere una mica fent consultoria de polítiques públiques i urbanístiques entorn al turisme i una mica més enrere havia estat director del Pla Estratègic de Turisme 2020 a l'Ajuntament de Barcelona, el primer govern Colau, i encara més enrere, una tesi doctoral que no s'estava fent però que per primera vegada, diguem-ne, obro la caixa de trons d'Airbnb, i encara més enrere amb un activisme al Parc Güell intentant que no ens el tanquessin del 2007 al 2013.
1: Des del col·lectiu Defensem el Parc Güell.
3: Des del col·lectiu Defensem, des d'abans del col·lectiu de Defensem del Parc Güell, amb moltes coses que van traspassar-hi, entre altres el 15M, que ens va anar molt bé, crec, i que en podem parlar, de com reconfigurar les relacions entre els moviments veïnals i totes aquestes dinàmiques globals que ens atravessaven, en aquest cas el turisme al Parc Güell. I una tesi que, com he dit, es diu La tragèdia del Parc Güell, perquè és una tragèdia grega, evidenciant doncs, una gran derrota que és per mi ho va ser el tancament i la regulació d'un espai públic adduint una massificació turística, no? Moltes coses, però ja, no. Jo crec que fins aquí. I bueno, soc veí de Vallcarca, abans ho era de la Salut, vivia a un carrer sota de l'entrada principal del Parc Güell, i l'última mudança, que va ser venint aquí a Vallcarca, la vaig fer amb caixes de botigues de souvenir amb qui tenia molt bona relació al carrer Larrar, així que tot ben contradictori segurament i ben complex.
1: No? Bueno, com és la vida, almenys la de les Vallquíries, estem aquí. Bueno, ja veus, són moltes coses barrejades, no ho sé, us sembla, però potser per començar, i segur que aniran a la conversa sortint coses que tenen a veure amb tot el que has dit i que nosaltres hem introduït també, doncs podem començar per alguna
0: cosa. Sí. Està proper. Perduda a Barcelona?
1: Jo anava a dir, podem separar algú proper i fàcil? Sí.
3: Venga. Està en un moment crític, crec. I el turisme és un vector clau, però si fem un zoom out una mica més gran, hi ha tota la qüestió també de... Hi ha una qüestió inherent de la desigualtat de la relació renta-treball, que crec que és fonamental. O sigui, aquí a Barcelona, els que treballem a Barcelona cobrem molt poc pels costos que hem de fer front, amb una pressió brutal, amb uns metres quadrats de carrer i d'habitatge que cada cop tenen més competència, i el turisme, però altres mobilitats, diguem-ne els expats, els digitals nòmads i tota aquesta gent pot fer front a preus més alts, i els que hi treballem no hi podem fer front. Per tant, aquest permís és com el gran, la gran batalla, i que s'accentua amb polítiques infraestructurals de port i aeroport que fan que estiguin alienades absolutament del que passa a la ciutat, perquè la seva lògica és de creixement financer constant, i fa que s'hi aboqui cada cop més gent en una ciutat que, òbviament, té molts símptomes de dir que estem arribant a un límit molt clar. Sense tenir la tentació de dir quantes persones, perquè crec que no va tant de quantes persones, sinó
1: de model.
3: Jo no estic absolutament en contra de parlar de models, perquè ens porta a llocs comuns,
0: a presons.
3: Que estem molt d'acord, sostenible, responsable, inclusiu,
1: però que no volen dir res, vols dir, no? A la pràctica.
3: Es parla absolutament de tot, s'esquiven tots els bultos, i al final les relacions socials i econòmiques derivades d'aquestes trobades i d'aquestes feines i aquests encontres, doncs ho són, no? I no sé, està molt fotuda la cosa. Sí. I el turisme és un vector, però no només. Jo crec que li carreguem massa culpa al turisme, i a vegades és un boc expiatori de moltes coses que funcionen molt pitjor i que el turisme intensifica. Jo crec que el turisme intensifica i amplifica les desigualtats que estem vivint a la ciutat.
2: Sí, nosaltres sempre estem dient que al final el problema és el capitalisme, no? Llavors, clar, el conflicte amb el turisme, no?, que s'emmarca en la lluita per l'habitatge, que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme, i bueno, i això.
0: Perquè turistes és quan estàs en una temporalitat molt curta, no? Representa com quines etiquetes sociològiques...
1: Definició
0: acadèmica,
1: no?
3: Sí, és molt curiós, perquè hi ha una batalla per la normativitat de què és el turisme.
0: Per les categories i aquestes coses.
3: Segons l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, el turisme és allò que fan els turistes. Què és un turista? Aquella persona que es desplaça fora del seu lloc habitual per més d'un dia, menys d'un any, per motius d'oci o negoci, la qual cosa no vol dir absolutament res. Per tant, també a nivell simbòlic, no? El turisme té moltes dificultats a l'hora d'entendre'l com un objecte també polític, perquè ens hi emmirallem molt sovint, perquè no entenem, no? Ho heu dit abans, és una cosa molt recent, llavors ara de què? Ens hem de posar en contra d'una cosa que ens agrada, no? I alhora veiem clarament com hi ha alguna cosa, no? Que no acabem de detectar, no acabem d'identificar, que ens està fotent fora, ocupant els espais, ens està pujant els preus, ens està fent incòmode la vida fins al punt de no voler viure més a certs llocs o deixar de visitar-los, no? I això és, bueno, hi ha unes dinàmiques que clarament s'hi poden associar, però bueno, el turisme, sobretot, el turisme és una indústria enorme a nivell mundial de transport, d'allotjament, però també amb els mercats financers superempaltats amb tot això. I alhora, doncs, bueno, és aquest desig d'escapar del, no?, del dia a dia, de la quotidianitat, etc, etc, que bueno, forma part també del projecte modern, globalitzador, de com entenem el temps lliure, tot això que heu dit, no? I per tant, és molt complex.
2: Jo crec que hem de diferenciar una mica, no?, turisme de masses o una cosa és viatjar, no?, d'una manera més sostenible, més respectuosa, més, no?, cap a la població on estàs anant, cap al medi ambient, i l'altra cosa és el turisme aquest de masses que arrasa amb tot, no?
0: Sí, però igualment és això, hi ha molts llocs que potser són quatre viatgers que passen però ja alteren l'ordre simbòlic,
2: sí,
0: d'aquell lloc. No,
2: però no alterarà tant com si arriba de cop un creuer de 3.000 persones.
0: Segur.
2: Que de cop fan... Uf.
1: Bueno, però el sentit que un impacte sempre hi serà, i després,
2: sí,
1: si l'impacte és positiu o negatiu, i negatiu en què, ja és el que suposo que fa més complex. Clar, abans tu heu dit, no, Marius, que és algo recent, i sí, està clar que ho és, però encara és més recent dins la història de la humanitat. Mm-hmm. Si etiquetant-ho com a turisme, però encara és més recent el que sorgeixi o vagi cada cop més lligat a elements com les plataformes, no? Que ha canviat certes coses o ha accentuat, ha introduït elements nous que fa que ja no només, per exemple, a nivell d'allotjament ja no només sigui allotjament en hotels i albergs, i que això és el que també ha fet accentuar problemes a nivell d'habitatge, clarament, no? Però no només, també suposa a nivell de... És que tot, no? La mobilitat, ara es feien mil exemples, un que li podríem sumar és l'impacte que té fins i tot amb el, jo que sé, els autobusos del veïnat de prop del Parque Güell i de Sant Andreu Família, és un exemple claríssim. Llavors, en aquest sentit, que tu has mencionat abans que no, dins de la teva trajectòria has estudiat o alertat ja molt en l'inici d'aquell Airbnb quasi embrionari, no? que treia el cap, que ara és una realitat, i hi ha diverses plataformes més, i algunes en format diferent. Com... Clar, també veus que això és una de les raons que fa que també la cosa, que tant d'una banda vagi canviant, afegeixi elements nous constantment, i alhora, entre cometes, el que és el control o seguiment, sigui des de les institucions o sigui des d'on sigui, el faci més, el dificulti, no? Llavors aquí no sé com ho veus tot això. Perquè sí, al final és sí, la realitat sí. Principal
3: crec,
1: ara, no?
3: Crec que puc afrontar aquesta
1: pregunta. A part dels creuers, que és algú gordo, heavy, però...
4: Deixa't parlar, home, va, Ernest, tio.
3: No, està bé. És clar, és més fàcil pintar-ho com un monstre, com un Godzilla, però en realitat no és això. Són els nostres veïns del segon o tercera que estan banalment reproduint un sistema rentista intensificador d'unes rentes, no? Per uns metres quadrats que fins al 2011, fins al 2008, 10, 11, que no és baladí, ara vinc aquí, tothom tenia molt clar que els habitatges doncs, era un lloc per viure-hi permanentment, no? I tot això s'accelera. No? Hem dit les infraestructures, sobretot l'aeroport, els creuers és un tema a banda, perquè... té una lògica diferent, si voleu després en parlem, però el que s'ha intensificat és el volum de gent que aterra a Barcelona per passar 2, 3, 4 dies, que és la mitjana de dos nits i mitja, 2008, és la mitjana de, no, de les pernoctacions a Barcelona. I a més hi ha un canvi de demanda fruit de la facilitació d'unes plataformes globals que pots estar a Barcelona o a Honolulu o a les Maldives i funciona exactament igual. Unes plataformes que a més asseguren la, ofereixen la seguretat tant a la persona que compra com a la persona que ven, molt més que un lloguer front dels impagaments. Això ho hem de tenir molt clar. El model d'èxit d'Airbnb és garantir unes rendes sense riscos.
4: Sí.
3: I que multipliquen. Nosaltres vam fer un estudi 2, 3, 4 vegades el lloguer convencional, però sobretot està en aquesta seguretat de tenir aquestes rendes, d'acord? I això és important, també tenir-ho en ment. I l'altre... Sí.
0: Aquesta seguretat la tenen uns llocs determinats, o sigui, jo a Torelló puc posar el meu pis a Airbnb i no m'ho... O sigui, està clar que llavors parteix per construir aquest projecte de ciutat o de marca, que allà, sí, allà hi ha molta altra gent, que ja no només són els... O sigui, en el fons... Com a habitants, no? Estem participant d'un negoci conjunt que és un negoci de classe dels dirigents d'aquesta nostra societat o de la nostra ciutat en si mateix, que volen que sigui així, no?
1: Però jo crec que la seguretat la deies en termes legals, no tant de demanda.
0: Una mica més enllà,
3: no, el retorn de la inversió. La Airbnb funciona com un garant d'aquest retorn. Sempre i quan això, a la finestra del 2011-2014, quan es van obtenir llicències per 240 euros de taxes i t'augmentava la plusvàlua d'aquest pis, una barbaritat. Jo crec que ara mateix, si mireu Airbnb, no estem aquí. El problema actual, si hi ha 9.000 llicències d'habitatges d'ús turístic, que són els que formalment tenen el dret a explotar el lloguer de menys de 31 dies... I això més o menys està controlat, el tema de la il·legalitat. Hi ha dos entrades molt fortes ara mateix que irrompeixen, jo crec que d'una forma que encara no en som massa conscients. Una és el lloguer d'habitacions o la fragmentació del lloguer turístic per habitacions, i l'altra és el lloguer temporal, que és aquell sublau, aquell que no està a l'empara de la lau, i que per tant té un marge enorme. Un està sub blau i l'altre passa pel Codi Civil. Llogar una habitació no requereix una llicència urbanística ni està subjecte a la disciplina urbanística. Per tant, és un acord entre privats i aquí és on creixen els monstres també i els fantasmes grans.
0: No? Però aquests, per exemple, ja no poden utilitzar la plataforma Representa, o sigui, com es fan? Utilitzen
3: És que Airbnb és una plataforma. O sigui, Airbnb no és un tipus de lloguer. Mm-hmm. Airbnb és una plataforma, com es diu això? Un marketplace de lloguers.
1: I on hi ha tipus de productes diferents.
3: Exactament. Llavors, què ha passat? Que li ha posat l'Ajuntament fa anys que posa, diguem-ne, que va encerclant allò que era il·legal definit com a pis sencer llogat per menys de 31 dies sense llicència. Llavors, aquí hi ha una feina d'inspecció que jo la puc defensar obertament perquè és molt eficient, és de les més eficients i podem estar... o sigui, que a Barcelona hi hagi aquesta cura d'aquest tema perquè és una qüestió pública i per tant hi ha un interès polític d'aconseguir que això passi, crec que és un dels èxits que hem de poder... N'hi ha molt pocs èxits i aquest és un d'ells. Ara mateix l'oferta que hi ha a Airbnb és de més de 31 dies o per habitacions. Mireu obertament i ho podreu veure. O aquells pisos amb llicència. Això és un altre...
1: I que per tenir llicència han de complir uns requisits que limitava molt.
3: Que no, sí. No s'havien de... No. És que durant... Aquí és on vaig. Uh-huh. O sigui, tot això neix de la Directiva Europea de Serveis, que era la que garantitzava a partir del Tractat de Maastricht i de la Constitució Europea la lliure circulació de capitals i per tant la lliure creació d'empreses dins de l'espai europeu. I això va fer, això és del 2006 o 2007, ara no recordo de memòria, això es va transposar a la llei estatal i després a la llei catalana, que és la que va dir, doncs a partir d'ara amb els habitatges hi podeu fer negoci també. Això és una decisió post-crisi bombolla d'un govern de la Generalitat. I aquest boom que Barcelona es va tallar el 2014 amb Trias, de la màniga hi va haver a l'ESEPS precisament, es van espantar tots moltíssims. I això, tot això, allò va ser una conseqüència. Tot allò es va... No hi ha més llicències d'habitatge d'ús turístic des de 2014. Per tant, no hi ha un creixement d'aquesta oferta legal. Hi ha un cercle d'il·legalitat. Estem parlant d'altres coses. O sigui, d'un de 10.000 pisos que segurament estaríem més d'acord en que haurien de destinar-se a altres coses, però també d'una demanda que espera poder llogar un apartament com ho fa a qualsevol altre lloc del món. I que si deixem l'aixeta oberta de l'aeroport no sabem molt bé on acabaran anant. No? I per tant estem en aquesta situació infernal en haver d'escollir el mal menor. Però
0: l'aeroport, per exemple, és una cosa que es vol fer créixer, no? Encara contínuament, es vol aconseguir multiplicar no sé quant el número de gent que pugui venir. No?
3: Jo crec que és la batalla final, és el monstre final és quan amplien. Hi ha una evidència molt clara que totes les ampliacions de l'aeroport, ja sigui per terminals com per capacitat, al final han provocat salts. O sigui, aquests salts provoquen irrupcions bestials. Va passar el 2009, va passar el 92 amb els Jocs Olímpics, va passar el 2009 amb la nova terminal i pot estar passant. Estem a 57 milions de viatgers, la grandíssima majoria turistes que arriben i marxen, amb unes xifres molt poc transparents per part d'Aena. I, bueno, i també posar el focus amb la Ricarda està molt bé, però jo crec que hem d'elevar una mica la mirada i hem de discutir de què ens serveix tot això. La batalla l'estem perdent perquè si tu preguntes a qualsevol et dirà que sí que és bona idea, clar, perquè això són llocs de treball, volum de negoci, etc. No? El cert és que no hi ha cap pla per... La manufactura marceix, els serveis no... Som el Miami de la Mediterrània, si ens estem convertint en això. I això fa que, perdó, ja acabo el soliloqui, que els llocs de treball... Això hi ha estudis dels sectors econòmics a Barcelona, el sector econòmic amb pitjors salaris és el de l'hostaleria. Per tant, és un peix que es mossega la cua, és una espiral negatiu brutal, perquè o sigui, estem creant llocs de treball d'un sector els salaris dels quals no ens permet confrontar l'augment del preu d'aquest sector, Llavors és tot fatal. Augmentem llavors els desplaçaments, la mobilitat.
0: Si hi ha un sector impacte tot d'arreu és
3: si el treball turístic no et permet viure als llocs turístics, tenim un problema gravíssim.
1: Llavors, davant el que has dibuixat, no? Aquesta realitat que clar, ja l'anem vivint, però bueno, ajuda molt que algú pues, ho expliqui bé i amb dades i vinculant les coses, però que no, tot això no convida a ser molt optimista, no? Però llavors, també has donat apunts de coses que potser Barcelona s'han pogut limitar més que altres llocs i aquí després podem parlar, no?, i comparar amb altres coses que han passat, no? Ara mencionar el cas de Perú és llunyà, però bueno, evidentment hi ha Venècia, hi ha moltes altres ciutats on potser hi ha coses que han anat pitjor i altres que han anat millor respecte aquí, però tu amb l'experiència d'haver passat per les institucions municipals, què creus, has deixat anar ja, no?, alguna petita cosa que es va aconseguir que fa diferent potser el cas de la ciutat de Barcelona, veus factible que per aquesta banda es puguin aconseguir ara altres petits marges de, no sé, petites victòries, algun gol o no, i quines, i si és que no, per què creus que no, quines escletxes quines pot haver-hi i sobretot quines barreres, no sé, si et vas trobar límits.
3: Hi ha límits molt clars, sí, home, i tant, hi ha molts límits. Per començar, de competències, vull dir, el turisme no és un tros de fang que puguis moldejar, perdonem-me la metàfora d'abans. Per tant, parlar de model és una cosa estèril i ens posarem d'acord rapidíssimament i no en farem absolutament res. Per tant, com afectes a les relacions i que aquestes relacions juguin a favor d'uns i no d'uns altres? Jo crec que aquesta és la gran pregunta, com en tota política urbana. Però després hi ha un marc competencial, l'Ajuntament arriba on arriba. El marc competencial de l'Ajuntament és l'urbanisme i les ordenances i una mica de fiscalitat, una miqueta. Llavors, anem per parts. Urbanisme. S'ha fet pràcticament tot, s'ha limitat el número dins el marc legal català i estatal que no et permet fer el que et doni la gana perquè qualsevol acte que fas està a la taula d'un jutge amb 30.000 al·legacions i contenciosos a fer-hi front. Per tant, el marc de les possibilitats, malauradament, també és limitat. Però a Barcelona el 2017 es va aprovar el PEUAT, que és un instrument urbanístic que diu que al centre de Barcelona no es poden obrir més hotels, que tota la zona al voltant, la zona 2, on inclou també la Salut, no sé si Vallcar, que crec que no, no hi pot haver nova oferta tampoc. Hi ha una zona de creixement obligada perquè no es poden, o sigui, la Directiva Europea de Serveis canvia les regles del joc. Els plans d'usos del 2005 que van dir cap més vivenda d'habitatge turístic a la Ciutat Vella es va fer abans, amb un altre marc legal. Actualment has de justificar moltíssim i mai pot ser de forma preventiva. Sempre has d'actuar quan demostres que està passant una cosa negativa. I això és molt dur, perquè no podem fer front a moltes de les coses que voldré. No vull escudar-me tampoc amb això, sinó també posar en valor el fet de que és una de les poques ciutats del món que ha posat límits al creixement hotel al centre de les ciutats. I això és un fet, i no és suficient, això és l'altre. Jo crec que no, banyar-nos en aquest fang és terrible, perquè és només autocomplaença, no n'hi ha prou, perquè la batalla està aquí, i com la pel·lícula una batalla darrere una altra, no? N'hi ha moltes de batalles ara, l'aeroport, el tema dels lloguers, tot el tema de l'ocupació de l'espai públic, tot el tema dels serveis de transport. Aquí hi ha un límit molt clar, vull dir, la ciutat ja no pot absorbir més demanda perquè estem a punt de petar i hi ha línies que ja ho estan patint moltíssim. I sí, pots augmentar l'oferta com el 24 o com l'UB17 despenjar el 116 de Google. No sé si això és una cosa del qual hem de treure pit o és de nou un dany col·lateral d'una situació que no hauria de per què ser. Hem tancat el Parc Güell, estem a punt de tancar la Sagrada Família. Què serà el següent? Vull dir, i clar, anem fent això, i el de Parc Güell es ven com una cosa sostenible, i de fet hi ha molta gent que no, ja no qüestionem el tancament del Parc Güell, no? Estem contents perquè tenim una targeta i podem entrar i passar-los a la cara dels guiris, no? Però el cert és que s'han deixat de fer, s'ha deixat de negociar aquest espai. Ha deixat d'haver-hi la fricció necessària perquè pugui ser una altra cosa en qualsevol altre moment, no? Aquest és el, per mi és el límit, potser, no? I cobrem menys, paguem més, estem ofegats, estem menys al carrer perquè no tenim pasta, són carrers que ja no podem actuar-hi d'una forma normalitzada perquè estan pleníssims de gent. Bueno, tot això és part d'aquest cercle viciós que estem fent front i que no anem a millor, i que qualsevol que digui el contrari fa pamfletisme polític.
1: Abans, jo de fet potser un paró, no passava a escoltar algun àudio, has mencionat de refilón, després en podem xerrar del cas específic del Creuers, que això realment passa en altres ciutats, però vull dir, està clar que per raons òbvies no totes, i que, com deies, pot tenir característiques diferents. Després hi ha un àudio d'un company que coneixes, el Dani Pardo, des de l'assemblea de barris pel decreixement turístic. I també ho menciona. Què pots dir aquí? Perquè igual que hi ha tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, en el port també s'han parlat constantment, no?, de certes inversions en aquella infraestructura.
3: Bueno, aquí hi ha una situació molt clara, i és que la ciutat no pinta absolutament res en el govern d'aquestes infraestructures. Això per començar. Si Amsterdam té una mica de veu a Schiphol i al port, perquè és terreny municipal, a Barcelona no. O sigui, l'autoritat portuària...
0: Màfies totals, a més.
3: Bueno, és que està dirigida des del Ministeri, des de Puertos del Estado, que té seu a Madrid. Això per començar. A partir del pacte del Majestic entre l'Aznar i el Pujol, el director general del port és algú afí a la Generalitat, al govern de la Generalitat de torn. Però hi ha un concepte molt interessant, que és el de màquines de creixement, growth machines, no? Tot institucionalment està pensat perquè creixi i no pari de creixer. Què fan amb els diners d'Aena? Amb els 3.200 milions que diuen que invertiran? És que no els poden gastar en un altre lloc, perquè institucionalment et diuen hem de fer despesa allà on genera més ingressos, perquè es va privatitzar amb l'Aznar el 2004, diria, i potser no és 2004, però amb el govern d'Aznar, amb un 51% públic, 49% privat, hi ha un retorn d'aquesta inversió que estan esperant, que hi ha uns actius financers i bursàtils que esperen un retorn de tot això.
1: Com a molt faran premis literaris, no? Però realment...
3: Bueno, fan premis literaris a 1 milió d'euros al sobre, la pasta.
1: Broma,
3: no, si aquests 3.200 s'invertissin en infraestructura ferroviària, per exemple, segurament ens aniria millor la vida de tothom, i no ho fan perquè no hi ha un traspàs, perquè no hi ha la voluntat política que hi hagi un traspàs. Cadascú amb el seu, i aquí és una cosa molt espanyola, bueno, això.
0: De cortijos, no?
3: De la cort barroca, de que aquest fa això, l'altre fa això, un fa puertos, i el de puertos el que ha de fer és retre comptes de que ell ho fa molt bé. I fer-ho molt bé vol dir augmentar el número de creuers, augmentar el número de passatgers, augmentar el número d'operacions, tenir contractes amb els consignataris, proveir serveis al port. Això és normalitzadament és fer-ho bé. No és vetllar perquè no hi cabem més i hem de parar. Això, una cosa. Després, hi va haver un tripijoc que se'l va menjar el govern Colau, i és que van dir: tancarem 3 terminals i n'obrirem 2. Això eren 3 terminals raquítiques, les originals del Moll de Barcelona, que quan va haver les Olimpiades van servir per allotjar, crec que eren periodistes, amb barcos minimíssims, i que ara ens semblarien de joguina, front a... Clar, una ampliació dels molls del moll adossat, dels terminals de moll adossat, que tripliquen el número de capacitat respecte a les altres terminals que hem tancat. Per tant, sí, hem tancat terminals, però hem augmentat la capacitat, i això seguirà així. I ara desdoblarem el pont d'Europa, no? Parlo amb un present majestàtic en plural, això és progrés, no? Perquè el progrés és infraestructura. Aquest país es dedica a les infraestructures, Florentino, les Koplovits, o sigui, aquí és on hi ha el joc de la pasta, sí, amb tot això.
0: El tren orbital que han anunciat avui, no? Avui, que són moltes notícies que hi ha, això, no? Com els que els profes no han anat a tallar la Sagrada Família, perquè al final la Sagrada Família és un monstru, no? Que també va creixent a mesura d'aquesta activitat econòmica que se li permet, no? I és una cosa, no?
1: Bueno,
0: una
1: i és un dels
0: rocambolesca i brutal, no? D'aquest monstre que es va desfigurant una mica a si mateix.
1: És un dels elements que tenim a l'horitzó com a curt o mig termini de cap on anar, cap a créixer encara més, no? Pues la nova serà família, i com ens explicarà després el Dani en el seu àudio, però de mare, certs eventos que segueixen volent fer-se amb aquest model de cridar més, a treure més gent, no? Que si l'etapa del Tour, que si la visita al Papa, evidentment, lligada a la seva família.
3: Clar, és que ens agrada el ciclisme, estem molt fotuts perquè, hosti, que vingui el Tour a Barcelona és un esdeveniment brutal, però per altra té unes, no?, conseqüències bestials a nivell simbòlic, tornem a posar Barcelona, clar, a l'agenda, generant un desig, no? És una
1: després
3: més.
1: Després de la Copa Amèrica, que si la Fórmula 1 que va venir, sí, i de quina manera.
3: Segurament a diferència de la Copa Amèrica, aquí és un esdeveniment de 3 dies i punt, yeah. No eren 4 mesos amb 200 persones per equips pagant 2.500 euros al lloguer, privatitzant espais, etc, etc. Segurament més a veure amb una marató o amb unes festes de la Mercè, per entendre'ns, eh? Però sí, sí, clar, és tota l'estona això, tota l'estona és, no sabem fer una altra cosa, i aquest és una mica l'ADN del Partit Socialista, no sap fer una altra cosa, no sabem pensar la ciutat d'una altra manera que no sigui a través del reconeixement extern, i això ens fa genera unes conseqüències i uns impactes brutals en la vida de la gent. I he de dir que els discursos, tu ara escoltes el Collboni i diu acabarem amb els creueristes en trànsit, mentida, això és mentida, no es pot perquè ja està tot hibridat, comencen i acaben a Barcelona i per tant també estan en trànsit, vull dir, això és impossible, no ho decideix el Collboni, això no pot decidir-ho. I és veritat que el trànsit fa dels creuers, i seguint amb això, estan 4 hores i mitja a Barcelona. Els guies turístics, en comptes de fer la ruta històrica de Barcelona, fan la ruta histèrica de Barcelona, perquè en 4 hores i mitja ho volen veure tot, no? Jo tenia discussions de, és que vull parar davant de la Sagrada Família amb el meu autocar per fer un selfie, i jo, senyora, no podem fer això, senyor, no podem, jo no puc estar pendent del selfie del seu client, o sigui, això no va de, no, la ciutat no pot permetre's per pensar en aquestes lògiques, però és la lògica, o sigui, de nou, les tecnologies, les xarxes socials, el desig de fer un creuer, tot això està molt imbricat en el dia a dia de, no, d'aquesta vida bona, no, que es projecta, doncs, a través de tots aquests canals super, super capitalistes al final, també.
0: I ara que vas a portar això, no? O sigui, al final tot el tema cultural, o sigui, tu creus que a nivell generacional tot aquest espai té un límit? O sigui que la gent, les noves generacions, arribarà un moment on pot ser que hi hagi gent que prengui consciència de certes coses o no? Perquè ara estem amb el tema de les mobilitats, no? El que deies al començament també, que ja no és només el turisme, sinó totes aquestes persones que construeix la seva presència a la ciutat en una etapa de la vida que ho va cremar tot o que el que sigui, o que li és igual la connexió amb el món, no? El nou digital o els expats, que després pot ser que hi hagi molta gent que s'acabi quedant i fent vida, però és una, suposo que està estudiat, però és una part petita de tota la gent que passa, i en el format quan tu estàs, no? Pues també tot el món que s'envolta, no? Perquè jo penso que aquí, bueno, tots hem viatjat una mica, ho hem viscut a fora un temps, i quan vivies a fora un temps, pues, aprofitaves i venien els teus amics, dormien al sofà, totes aquestes coses, no? I clar, tu repercutis així, no? I a mi em fa pensar molt en aquesta, doncs, lligat una mica en aquesta pèrdua d'activisme o de mobilitat, és que clar, la proporció de gent jove que està això, llavors allò ja és una cultura que arrossega més, no? Nosaltres quan érem joves, doncs, els col·legues que venien a estudiar aquí, que eren d'Espanya o el que sigui, doncs, en el fons, com que no hi havia tot aquest món, doncs, acabaven participant, no, coneixent més la realitat local, però és que jo m'imagino que la majoria de gent que ve aquí és que no coneix a ningú pràcticament que hagi viscut aquí autòcton, o sigui, els indígenes estem també amb hostilitat, o sigui, perquè al fons no volem viure tot això. Què en penses una mica? També és una pregunta ja extensíssima, no? Però...
3: No, sí, sí, aviam, és que jo crec que hem de separar el viatge de moltes altres coses, o sigui, el tema de viatjar, veure món, descansar, fer vacances, conèixer, jo crec que és una cosa que no es pot desacoplar de l'altra, però sí, jo crec que hem d'educar i entre tots també promoure altres formes, diguem-ne, de lleure, al final. I dic de lleure perquè el turisme, molta gent diu, no, és que el turisme és un dret. Jo crec que no és un dret. El dret és a les vacances, per sort, i amb prou feines, que hi ha gent que... Els meus alumnes, quan els dic, jo el cap de setmana no treballo, jo no sé quina sort. Dic, bueno, mira, és que saps què passa? Que jo també tinc família, una vida, i no vull estar treballant els caps de setmana, no? I això és una conquesta social, no? Les 8 hores, eren 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores de recreation, deia l'Owens, no? Aquí les cures anaven gratis, és una versió molt masculina de l'assumpte també, no? Però clar, aquesta recreació és el que hem, és el que he dit abans. Jo crec que no és una qüestió de consciència, és que ja no podem practicar-ho de la mateixa forma tampoc. I ens veiem clarament com, ostres, sortir de vacances cada any costa més esforços. I no tothom s'ho pot permetre. I si hi ha una conjuntura vital, has de canviar de pis, et separes, tens els pares, has de cuidar de famílies, etc etc, això ja no està tan a l'abast de tothom i no està tan normalitzat, no? Dades a banda, aquest 30% de la població espanyola, el 25% a Barcelona, i si mires on, doncs els barris de l'est, del nord-est, Nou Barris, a part de Sant Andreu, són els que se'n van menys de vacances, no? Hi ha gent... Però a banda d'anar de vacances, jo vaig fer de profe d'institut l'any passat a Esplugues, els meus alumnes de segon de batxillerat d'Esplugues, del Llobregat, no havien anat mai a Llobregat. I deien, hòstia, però hi ha aigua al riu. I pensava, no m'ho puc creure. No? Clar, és aquesta connexió amb el món la que hem d'intentar fomentar i reconnectar d'alguna manera. I hòstia, tens aquí un espai agrícola actiu, vale que no t'agraden les carxofes, aquest teu gust peril i adolescent, ho entenc perfectament, però tu has de saber que aquí hi ha un capital brutal social, no? Que és tot això. Però les pretensions són això, no? Jubilar-se a Bali, vaig veure una notícia al periòdico terrible, Manolo se jubila en Bali i ahorra un dineral i no sé què, no sé quantos. Jo pensant, Manolo està sol, no té ningú a qui cuidar, el qual és molt trist, i segons se'n va evadir impostos i fa aquesta pràctica colonial que critiquem quan la trobem al costat de casa, no? I perquè és una pràctica colonial. O sigui, al final, els expats, la diferència és que cobren molt més i no paguen impostos. O sigui, aquesta és la més enllà de temes simbòlics, culturals, que si tal, que si els barbers, que si els cafès, tot això està... Jo crec que això hem de començar ja d'esterrar tot això.
5: Proposta fiscal és que pugéssim l'IVA saco i que reduïssim la renta.
3: No paguen, és que no paguen IRPF els tres primers anys.
5: Per això, que no, que reduïssim l'IRPF i que pugéssim l'IVA i com a mínim que s'hi consumeixen... Perquè al final és això, vull dir...
1: L'IVA de certs
5: productes, segur.
3: Això és molt interessant, perquè l'IVA ens afecta a tots i a totes.
5: Sí, per això que...
3: El turisme, perquè...
5: Però les balances les has de poder moure, no? Els vasos comunicants, vull dir que són tot vasos comunicants.
3: Absolutament, però té a veure amb derogar la llei Beckham i dir, escolti, aquí tothom des del primer any paga els mateixos impostos. I a mi m'és igual si la seva nacionalitat està aquí, en quin tram està? Ah, doncs jo cobro 80.000 euros l'any. Doncs et foto un pal. I punt i final. I ja està. I ja se'ls acabarà la tonteria. Ja no vindran aquí amb les cartes marcades. Estan jugant a un altre joc.
5: Sí, és que hi ha molta trampa.
3: És que estan jugant a un altre joc. Respecte a això, que és molt interessant també... No podem moltes vegades afectar el turisme o a l'altre sense que això ens retorni. Això ens va passar al Parc Güell. I passa, per exemple, amb el tema del turisme de borratxera. No? Pues pugem els impostos a l'alcohol. Són els alcohols...
1: És el nostre alcohol.
3: És la nostra cervesa que ens prenem a la bodega el diumenge veient un concert. Són aquests. I aquí és on està gran part de la dificultat, tot plegat.
1: Bueno, Albert, pues, jo us anava a proposar, perquè podrien sortir ahir mil temes, i a anar tancant, la veritat és que ens ha dit molt...
3: Del Parc Güell no en parlarem?
5: Va, sí, podem acabar amb el Parc Güell,
1: sí,
5: no?
1: De fet, és una cosa que al principi he estat tentat, quan al final Rota ha entrat per dos derroteros més generals, era començar per lo més proper. I llavors, bueno, pues, si vols comentar, perquè des de que vau estar defensant el Parc Güell, han passat mil coses, ja ho has dit, I lligat al Paraguai, una cosa que ha sortit, no? El que passa a vegades quan intentes escombrar un lloc o ficar sota l'escombra la brutícia, que després passa a alguna altra banda, i llavors en un lloc molt proper, en el mateix, bueno, en el districte Horta Guinardó, que ha passat a mesura que s'ha anat mirant la mirada en el Parkway. Estic parlant de el que ara li dona els búnquers, les bateries antiaeres d'allà de Tua de Rovira, i que ens ho explicaran en una cançó molt bé la gent d'allà de la plataforma Habitatges Afectats dels Tres Turons, que ha servit, no, del per a bien i per a mal, del que es va voler fer i s'ha fet al Parkway, per el que ara està els darrers anys super sobre la taula, que és el del Tura de la Rovira, no? Que nosaltres hi teníem un vincle molt important des de la ràdio, i era un espai allà, bueno, dels més, quasi et diria, clandestins de la ciutat, i en què s'ha convertit, bueno, i com se li ha restringit l'accés al veïnat i a la ciutat.
3: Bueno, el Turó de la Rovira s'ha restringit, s'ha posat un horari. S'ha posat un horari per intentar minimitzar el soroll, els efectes del soroll, que tot això sempre està barrejat amb aquesta pàtina moral del que s'hauria, del que és acceptable o no. No volem veure turistes amb el tors nu, no volem veure comiats de solteres amb els penis al cap, i sempre ens agafem aquest tipus de coses, no? Però això, hi ha un tema de, això és el que justifica l'ordenança del civisme o de la convivència o de l'eufemisme que li vulgueu dir,
5: que ens acaba afectant a tots, vull dir,
3: que ens acaba afectant absolutament a tots. I el tema del Parc Güell va ser exactament això. O sigui, era un parc obert a tothom, amb els que vivíem allà i el fèiem servir d'espai reproductiu quotidià per passejar el gos, per anar amb els fills, filles, per passejar tranquil·lament, per evadir-nos, pel que cadascú volgués.
1: Bueno, o per creuar, esport, per anar des de Vallcarca a Carmel, esport, a millor.
3: Per absolutament tot.
5: Per anar a menjar-te tripis o per el que sigui.
3: Que es volgués. No vull normalitzar, no, unes pràctiques envers les altres pels que volguéssim. Clar que sabíem que estava massificat, no? I la qüestió és què és el que va detonar aquests canvis. El que va detonar aquests canvis va ser, primer, un atac a la salamandra amb una barra de ferro. Aquest és el moment en què comença tot el debat. Amb el sacrosant Gaudí, que és el capital simbòlic d'aquesta ciutat. La seva família, tu ho has dit, que històricament des dels més il·lustres arquitectes han dit, sisplau, deixeu-la com està, i no, seguim fent gran, no?
5: Estem a tope, estem ja amb la creu allà dalt. Ja que...
3: Perfecte, i ara de cop ens expiaran els pecats gratuïtament també, i quan vingui el papa doncs ja podem fer totes les malifetes que l'endemà podem dormir tranquils. Però amb el Parc Güell era una disjuntiva molt interessant, perquè era deixar-lo obert i gratuït per tothom, i aquest tothom incloïa també els turistes. I era aquesta, era aquí la tensió que generava. No volíem discriminar l'accés segons si vivies o no a Barcelona. Tothom en tenia dret. Ara què passa amb aquest dret? Doncs que si és de tothom, l'única manera de deixar-lo obert és que tothom hi pogués anar. Perquè el que han fet ara és donar carnets de bons.
5: Els veïns directes, no? Perquè ja no és ni tota la gent de Barcelona o els catalans.
3: No, ara crec que sí, però... Qui entra un parc amb un carnet? Només la gent que ha d'anar a l'escola, deixar els nens, i a travessar-lo per anar a Catalunya, o sigui, i per anar a l'altra banda. No hi ha més motiu, perquè no hi ha res a fer, perquè no hi ha res actiu allà dins. L'altra qüestió era la repressió contra els venedors ambulants, també, que va ser una de les justificacions clau, i després doncs, cobrar uns diners per gestionar moltes coses, perquè és una font d'ingressos brutal. I a través de Barcelona Serveis Municipals, que controla mitja ciutat, ja...
5: És un gran cortijo que han fet, no?
3: Bueno, és tots els espais públics, les concessions, etc, etc, la gestió a Barcelona, el Fòrum, Montjuïc, el Parc Güell, el Zoo, bueno, els aparcaments,
1: hi ha companyia,
3: Tibidabo,
1: BCM,
3: que era
1: BDSM,
3: BDSM no, però BCM anava a les mazmorres dels pàrquings, clar. I era això, i va trobar aquesta escletxa per vinc, ingressar diners i tapar oposició a base d'inversions. Canvio la gespa del camp de futbol, t'arreglo l'escola, renovo el lloguer de la societat de veïns, i això és el que va passar. Bueno, segurament un pensa que és inevitable. En aquell moment creiem que era una forma d'evidenciar que tot plegat no funcionava. I vaja, jo vaig entrar després a l'institució municipal venint d'aquí, convençut de poder-ho fer d'una altra manera, i vaig marxar quan van tancar tot el parc. Vaig dir, està fins aquí, s'ha acabat. Quan ja van regular tot l'accés perimetral, que em va semblar la cosa més terrible del món mundial. I fins aquí, ja està, gràcies per deixar-me parlar del Parc Güell. Bueno,
6: parlant de Parc Güell,
5: per
6: recuperar el que passava en aquella època, el 2012, dic en els Majares, que podeu recuperar en aquest podcast, segueix, el majares.condenada.org, en el seu moment, no? Vam entrevistar gent de la plataforma defensant el Parc Güell en un moment que s'havia fet també un documental, i llavors això, ara ho estava veient, data del desembre del 2012. Si voleu, recupereu-lo.
5: I si anem més endarrere, a YouTube tenim

0: Pàgines, he intentat que sigui amè i on explico a partir d'aquí com pensem el turisme d'una altra forma, la política del turisme d'una altra forma. Però llibres no vinc a vendre cap llibre.
1: Hauries, eh? Tu saps que aquí ho portem a la sang, eh? Català comerciant, turista, eh?
0: No en tinc la necessitat.
2: Pues com que té molt a veure amb el que hem acabat de l'entrevista, escoltarem la cançó de Valles Valles, que va fer la gent de la plataforma d'habitatges afectats dels Tres Turons, quan vam veure el vídeo, a més, i el missatge que es transmet, i que és una versió al final d'una cançó per Antonio Mesa, que si no potser haguéssim acabat ficant l'original, que és el Voyage Voyage, que representa viatjar. Però, i després escoltarem el Dani Pardo, que havia estat també un habitual en el nostre programa a Contrabanda i que ens parla com a veu una mica de l'assemblea de barris de creixement turístic, apuntant coses que han sortit ara a la conversa. Però igualment ens anotem, Albert, que tu deies que volies recomanar alguna cançó, de tota aquesta llista que crec que has dit de cançons, vale. Si ens escollis un, no cal que ho digués ara, com que ara pararem i ens la guardem per després, vale. Al llarg del programa.
0: Okay.
2: Doncs moltes gràcies, Albert.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Gràcies.

0: Hola Ernest, bon dia. Bueno, aquí et deixo l'àudio en qüestió. Vale, la situació actualment amb l'explotació turística a Barcelona ve sent la mateixa que els darrers anys i la mateixa que històricament, però que va caure del tot amb la pandèmia de Covid. Llavors, a continuació de la pandèmia de Covid, pues vam veure, no?, un retorn molt virulent del procés de turistització, que va recuperar, per dir-ho així, tot el terreny perdut a marxes forçades, amb totes les tensions, conflictes, injustícies socials i ambientals que això comporta. I el que ens trobem a dia d'avui amb el nou govern, bueno, ja no nou, no?, però amb el govern municipal del PSC, és que en realitat, o sigui, que segueixen fent el mateix de sempre, és a dir, vendre la ciutat a l'explotació turística com més millor, i ara mateix a curt termini tenim dos macroesdeveniments majors a la ciutat amb tot el que això implica també quan impactes socials i ambientals, com són l'inici del Tour de França des de Barcelona i la visita del Papa, que són dos, com dic, esdeveniments majors que comporten encara més activitat turística de la que ja tenim de normal, entre cometes, normal en aquestes dates. Llavors, la situació als barris quina és? La situació als barris és la mateixa que venim vivint. És a dir, que els impactes més bèsties a nivell de, o sigui, provocats per la turistització s'estan estenent ja pràcticament a la totalitat dels barris de Barcelona, òbviament amb diferents graus d'impacte, però arreu no queda pràcticament cap barri que no estigui tocat per això en alguna mesura. Principalment ja sabem que, no, el que més preocupa a la població de Barcelona és l'agreujament de la injustícia habitacional que vivim. Però tenim tots els més impactes de concentració en un sector turístic que és el sector que probablement té les pitjors condicions laborals i salarials de la ciutat, desaparició del comerç de proximitat, problemes de mobilitat, serveis públics sobrecarregats, etc. Llavors, com deia abans, el govern municipal de Collboni està fent el mateix de sempre, explotar la ciutat amb els mercats turístics al màxim possible, i el que sí que ha fet és un gir, diguem-ne, discursiu, segons el qual s'adonen dels impactes que això té, i llavors el que estan fent és, per descomptat, no unes polítiques de decreixement turístic, com la ciutat necessita, però ni tan sols unes polítiques de reducció de danys, per dir-ho així, no?, de reducció d'impactes, sinó que el que estan fent és una sèrie de polítiques adreçades a acabar amb la conflictivitat del turisme. Llavors fan tota una sèrie de polítiques que nosaltres en diem estratègies de distracció, que el que són mesures cosmètiques que el que busquen no és reduir els impactes, sinó que sembli que se n'estan encarregant dels problemes provocats per la turistització, quan en realitat no comporten res. Un exemple claríssim és el tancament de tres terminals de creuers properament, no?, en un acord que hi van arribar Ajuntament i Port, però que alhora preveu la construcció d'una nova macroterminal que, juntament amb la macroterminal que es va obrir l'any passat i la que està ara mateix en construcció, faran que no només la capacitat del port de creuers de Barcelona no disminueixi, sinó que pugui créixer. D'igual manera, som molt conscients que el govern municipal de Collboni dona tot el suport i promociona l'ampliació de l'aeroport del Prat. Llavors, també una cosa que està passant aquests darrers anys és que s'estan produint altres focus de conflictivitat del turisme. Jo en podríem destacar més, però crec que el principal, que el que més ha crescut els darrers anys, és al voltant del Parc Güell, que sempre ha estat un punt calent, però que darrerament, evidentment, té una conflictivitat molt bèstia. Llavors, des de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, doncs continuem lluitant contra aquest procés d'espoli que és la turistització de la ciutat, i creiem que precisament contra aquesta política de silenciament del conflicte el que cal és més conflicte, i llavors animem la gent a sumar-se a les assemblees de barri, a l'assemblea de barris pel decreixement turístic, si així ho volen, totes les portes estan obertes, i a continuar pues això, posant de relleu el conflicte capital-vida que inherent que suposa la turistització.
1: Bueno, doncs ara hem escoltat a Dani Pardo, a qui també li agraïm pues, la seva aportació, i sobretot tot el curro i la tasca que porta molts anys fent aquesta assemblea de barris pel decreixement turístic, que des de l'efecte, l'impacte que té a vegades diferent, però en punts en comú de diferents zones de la ciutat, pues porten treballant per sensibilitzar amb això i també oferir alternatives, que és una mostra de que també a vegades allò de descentralitzar el turisme té la seva part, suposo, positiva, i alhora pues, acaba fent que l'atac també s'estén. I aquí podríem veure mil exemples que ara mateix a vegades ja trobes turisme o impacte en temes d'habitatge a barris que abans era inverosímil. Però bueno, abans de seguir amb també altres recomanacions i feina que estan fent altres col·lectius en aquesta mateixa ciutat, jo també, ja que s'ha apuntat una miqueta i potser lliga amb àudios que ens vindrà més endavant, que bueno, també hi ha gent apostant o intentant parlar de poder fer models de turisme popular, i això vincular-ho a treballar per la transició ecosocial. Llavors aquí jo recomano també, des d'una visió potser més ecologista, anar veient també com ja potser fora de l'àmbit urbà pues s'està també plantejant alternatives, i evidentment que sense l'any accions concretes de l'administració potser poc es pot fer, però bueno, ja amb la idea de també d'això, de com està afectant el territori i com també desfocalitzada la ciutat, amb aquest risc també de portar el percal a altres llocs, però bueno.
2: Tenim un àudio d'això, d'un projecte de turisme enfocat a la transició ecosocial.
1: Hem portat un fanzine per també recordar pues, aquesta feina que s'ha anat fent i s'ha mencionat, no?, el lema i la campanya del Tourist Go Home, que només a mi dir-me que a mi em fa gràcia, i ho trobo com en certa manera original, el format aquest, o la idea de que és a partir d'una entrevista fictícia, crec que no faig cap spoiler perquè ja mateix ho diuen en certa manera, a suposats responsables d'aquesta campanya, i que no és per quedar-me una cosa, i ara ens explicarà més Hilda, que en la línia potser de coses que ha dit l'Albert també fa la referència, fica el focus a dir, en veritat, per exemple, aquesta campanya en el fons no anava dirigida als turistes, a que el turista quan veiés la banganxina sí que tingués un missatge de aquí s'està en guerra amb això, però no era com anem a interpel·lar els turistes, sinó a qui fa business amb el turisme aquesta ciutat, i que molts cops hi ha gent d'aquí, no només, evidentment.
3: A més, veus els turistes fent-se fotos, fent-se selfies amb les pintades de Tourist Go Home, que dius, vale.
1: Bueno, això és superinteressant en el sentit de fins a quin punt ja això ens porta a altres coses. Tot ja és sí, com turistificable, instagramable, i que sí, com es ja en contra. Però perquè això està, m'ha agradat. Ells expliquen, és que en veritat no va pels turistes, va perquè... Perquè els responsables dels hotels, d'empreses, bueno, de pisos turístics, de no sé quina plataforma, de suposo dels que venen patinets, de tot això, o a certs emprenedors, vegin que aquí hi ha, des dels veïnats, hi ha una guerra contra això. O sigui que potser l'enemic fins i tot no era el propi turista.
3: Sí, sí. Doncs res, aquest fanzine es diu Tourists Go Home, Refugees Welcome, perspectives i experiències al voltant de la campanya contra el turisme al barri de Gràcia de Barcelona. Sí, a mi també em fa gràcia perquè... aquest fanzine està només en format físic, no? Yeah. I llavors el guai és com compartir-ho amb la gent i fer-lo servir per iniciar converses i obrir debats i per trobar còmplices en la lluita contra el turisme. I llavors això que estaves explicant tu, no? Entrevista dues de les persones, entre cometes, responsables de la campanya de l'estiu 2022 i 2023, i la veritat és que està molt bé, té moltes fotos, il·lustracions i tot. Jo m'he quedat com amb unes frases que m'han semblat com bastant que fan pensar, no? També com per també serien com per poder obrir debats, l'únic que bueno, avui ja no sé si tindrem temps de fer gaire debats, però bueno, a mi m'ha interessat, per exemple, hi ha una frase que diu: les poblacions amb més turisme són les més empobrides. Està ben demostrat, i aquí tindria un exemple claríssim de Lloret de Mar. El turisme és una indústria explotadora i que ens aboca a la crisi ecosocial. Això és un fet. L'única gent que diu el contrari és la que se'n lucra. Una altra seria: el turisme no fa tant era un monstre intocable, una indústria impossible de criticar. L'esforç de molta gent ha aconseguit que quan es parla de turisme també s'hagi de parlar de les seves conseqüències. I creiem que ara toca desplaçar el conflicte cap a la propietat privada, passar d'un enemic abstracte a enemics concrets, el parc turístic, assenyalar i desvelar aquests enemics. I per últim, com el que us deia abans, no, d'aquest conflicte amb el turisme que s'emmarca en la lluita per l'habitatge i que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme, al final és que ja sigui en el turisme, en el lloguer o en la feina, es repeteix el mateix patró. Els seus beneficis són la nostra misèria.
1: Bueno, jo ara que hem mencionat, pues ha sortit que si la Costa Brava, ara deies el, no, l'exemple de Lloret, jo he fet una referència personal, no? El per què fins i tot vam voler fer aquest, vaig proposar aquest tema i com hi ha bases de contradicció, i era el cas de Perú. I segurament ara al parlar de fins i tot, bueno, que el següent audio que posarem és de gent de Mallorca que ens explicarà també com afecta allà, i ja, que per cert, evidentment hi ha molts alemanys, però a ses illes, a veure, part dels turismes o impacte que ha tingut també té a veure amb la gent de Catalunya, no? És destí típic de la gent de Barcelona.
2: Sí, el gran problema del turisme a Mallorca és la massificació aquesta que s'està produint, i després que ara mateix estan venent, o sigui, la normativa urbanística, per molt que tingui unes limitacions, no l'està complint ningú i ni s'hi fixen, no? Mm. S'està parant tota qualsevol quartera, qualsevol campet que ja funcionava amb els mars i això. Llavors, tot l'interior de la illa s'està ara massificant, que s'estan construint cases d'una manera brutal, piscines, coses que la gent vol tenir gespa, gasta, hi ha una cosa amb els recursos, no? També amb la limitació concreta, que també podíem parlar aquí, que és tot aquest tema de les energies renovables, perquè per mantenir, no? Posar plaques or solars d'aquests així enormes als camps d'aquí per mantenir, no, el gasto energètic
1: tota de la ciutat. I si anéssim a mirar les altres illes encara més petites, podem imaginar com és l'impacte, no? Això en el cas de Celles, que mira, ja que hem obert amb la Maria Jaume, al final
2: continuarem amb Antònia Font.
1: La tenim molt present, però anava a dir, Gilda, al final, pues, també aquí tenim ben a prop la Costa Brava, tu amb el vincle que tens amb Cadaqués, podem dir?
3: Sí, però 100% present... això, hi ha gent amb poder adquisitiu molt alt i la gent que viu allà tot l'any és gent que està molt empobrida i que treballa un munt d'hores perquè el turisme ja se senti super de luxe, que a part són tractats malament. Bueno, és que és un problema molt gran, perquè pues, cada que és mateix, doncs ara només allà o treballes a l'hostaleria o als hotels o als barcos fent de taxista.
1: Bueno, és mono...
3: I les feines de tota la vida s'estan perdent i pues, ja no hi ha pescadors, i aquest del que es vivia antigament al poble, i bueno, i és un drama perquè no, bueno, no hi cap tota la gent, bueno, és el que hem estat parlant com una mica tot el programa, no? I la gent d'allà, doncs, la gent que viu tot l'any són gent que no viu amb beca, diguem, saps? I també això, per exemple, a Eivissa, no? que ha sortit molt ara, de que estan els treballadors que no es poden pagar pisos i que dormen a les furgonetes, doncs a cada que es passa el mateix. Hi ha gent, o sigui, hi ha gent allà que dorm a les platges, perquè a part no et deixen ni acampar. Llavors dorms a la platja amb el sac de dormir directament i estàs treballant 11 hores al dia i després dormint a la platja. Pues es creen,
2: bueno,
3: pues,
2: unes situacions, no?
3: Molt injustes, clar.
2: O sigui, no es té en compte dins el que és un contracte laboral, segons això, doncs les condicions de vida que tindràs. I clar, molts cops, val, el salari mínim potser haurà pujat una miqueta, però tu veus les circumstàncies que t'envolten això i dius...
3: I l'habitatge, que és un problema molt gran, perquè per molt que cobris, si no hi ha lloc on viure, si la gent d'allà no es pot permetre viure allà, és que és un problema, perquè qui acabarà treballant al final per aquests turistes, saps? Si la gent no... Bueno, és com un peix que es mossega la cua...
1: Doncs ja com hem mencionat, el que escoltarem és aquest àudio de gent des de Mallorca. Dir-vos que igualment que hem parlat de que aquí a Catalunya o Barcelona hi ha aquesta feina potent des d'assemblees de barri i d'aquesta l'ABDT, l'assemblea de barris per la d'esturificació, Bueno, com és, perdó, de parlar
2: de creixement turístic.
1: De creixement turístic costa, eh? Allà, a les Illes, per exemple, hi ha un col·lectiu ara fent una feina molt potent com Brunzit, i al seu moment, i també ho vam entrevistar, no? Ho vam entrevistar quan els vam entrevistar a Contrabanda, hi havia va haver les publicacions de Tot Inclòs, col·lectiu que també va fer un documental i que també ho podeu trobar al podcast de Mahara, és molt, molt recomanable. Doncs ho la sumarem a la cançó que l'Albert ens ha deixat d'herència abans de marxar. Ens ha dit recomanat una cançó que es diu La Ley de Costas, de Nova Volcano.
2: Venga, vamos.
1: I seguim.
3: Som-hi.
4: Hola. Bueno, primer de tot, mil gràcies per fer un programa sobre turisme i per comptar amb la meva petita aportació, que espero que sigui una mica interessant per algú. Jo com a mallorquina, òbviament, estic molt farta de la turistificació massiva, que és una maquinària engolidora total de recursos naturals, de recursos culturals i socials, està clar. Això tothom crec que ho té bastant clar. Amb totes les contradiccions que podem tenir, perquè les mallorquines també sortim de viatge, òbviament, com passa també a Barna, que la gent viatja, li agrada sortir de casa i li agrada conèixer altres puestos i en fi, turistes crec que feim part tothom del turisme, no? Sí que és vera que el turisme quan comença a molestar molt és quan se massifica, però està clar que és una indústria mortal, mortífera i mortal totalment, que acaba amb les comunitats i amb els territoris. Això és un gran i un greu problema. Tal vegada com una aportació meva, podria dir que des d'aquí, l'any passat, els hotelers varen emprar el lema de Tourist Go Home i ho varen convertir en Tourist Go Home Happy. Ho dic perquè tal vegada hauríem de canviar, no deixar de dir Tourist Go Home tal vegada, perquè crec que és un missatge poderós i que està apuntant a un problema i està convidant a deixar de formar part d'aquesta maquinària, però tal vegada sí que és vera que hem de començar a apuntar també i sobretot en els que s'estan enriquint i molt amb això, no? Hotelers, fons d'inversió, entitats financeres i tot aquest entramat de que no és la classe obrera que viatja i que en el final pues, mos apuntam molt entre nosaltres, però hem de començar a apuntar qui està apuntalant aquest sistema terrorífic. Ja està, només com una petita reflexió. Moltes gràcies, adeu, que vagi molt bé.

0: Bueno, desgraciadament no ens dona temps per allargar-nos amb altres temes, però sí que em feia bueno, gràcia pues, també mencionar que dins del concepte de turisme són molts turismes. I abans de l'introducció del programa ha sortit, per exemple, l'exemple de, pues, del turisme sanitari, bueno, pues, com amb el temps, i depèn de quines zones, no oblidem que la gent ve a fer turisme, ja no només des de la lògica que hem parlat sobretot amb l'Albert, no? De venir a visitar, amb l'impacte que hi ha, i, bueno, i tot el... aquesta lògica més de el que li anomenem el guiri, però que a vegades hi ha altre tipus de turisme. O sigui, a Barcelona, per exemple, hi ha hagut turisme també sanitari històricament de gent del nord d'Europa o de Rússia i encara més al sud d'Espanya, no? Perquè si li sumaves el sol. Però els darrers anys no ens oblidem que gent d'aquí ho va fer a altres llocs, no? I per exemple, una de les destinacions per antonomàcia ara mateix, per anar-se fent tractaments capilars o d'altres tipus, i sanitaris és Turquia, però també hi ha Budapest o Hongria.
1: Què insinues, Ernest?
0: No, senzillament que no oblidem que tot això també és turisme, perquè va lligat, fins i tot passis o no una nit, que la passaràs, a altres... Bueno, a tot aquest impacte. Sí. Recordo una pel·li bueno, que parlava de les crec que eren les despedides de soltero que feien gabatxos a Budapest i del desenfreno, sí, sí, mena, sí. I és graciós aquella pel·li, mira, l'argumano, però tot i que no busca això, però bueno, et fa pensar, hòstia, quina locura.
1: Bueno, és que el boig era aquest que els anglesos venien a comprar tabac. M'entens? Et sortia més a compte agafar un avió i vens i compres tabaco. M'entens?
0: Bueno, com...
1: Que no és una Andorra o una cosa així, que ja et sortia a compte...
0: D'Anglaterra. Mira, hi ha un...
1: No, d'Anglaterra aquí venien.
0: Ja, per això.
1: Estaven un dia o dos, suposo que aprofitaven, però sobretot era comprar tabaco.
0: Mira, una anècdota curiosa, que jo ho vaig conèixer quan a França vaig conviure amb gent de Finlàndia, em deien que una cosa que fan molt la gent de Helsinki, i crec que la segueixen fent, era agafar el ferri per anar a Estònia, a Tallinn, perquè fins i tot en aquella època almenys era la frontera a Europa amb una diferència de poder adquisitiu i per tant de preu de les coses més caras.
2: Comprar alcohol.
0: Per anar a comprar alcohol. Mm-hmm. Pillar-te un vaixell
2: no,
0: i fer-te
2: bueno,
0: la festa dins del vaixell.
2: Hi ha molts llocs del món on segueix fent això, pues, a fronteres així. Que...
0: Clar, on hi ha un gran canvi.
1: Sí, però això, la frontera, quan era una cosa de passada a la Jonquera, pues, perquè hi ha un territori o un altre, no? I pues, vas a posar gasolina, està clar, el que sigui, ho faràs, perquè té lògica d'habitatge i que vius a la frontera. Però
2: Andorra.
1: El que és el transport aeri, no?
0: Ja,
1: per fer tot això, pues, és aquesta aberració de coses que han estat totalment subvencionades, per exemple, tot el que diuen ara amb la guerra d'Iran, que se'ls acaba el querosene, no sé quines coses, això. Clar, són indústries que han tingut molt de suport i s'han promogut i tenim aquest gran història, no? Pues, aquest desenvolupament global, a on afecta, qui afecta, com afecta, no? I què està passant? Perquè no ho coneixem, però clar, per exemple, a Xina està creixent moltíssim el turisme, moltíssim a l'interior, no? Perquè d'alguna manera, per polítiques, el que sigui, doncs d'alguna manera ho tenen més fàcil de fer turisme interior, no? Mm-hmm. Però clar, tots aquests impactes estan, doncs, són coses que magnifiquen el que és l'impacte ambiental i que no en parlem, però bueno, aquestes setmanes ja està el rinoceront blanco extinguido, que és el dit, hosti, una criatura fantàstica. Uh-huh. No? Hi ha moltes coses que van envoltades i això també ens estendríem, però avui ja hem estat xerrant molt, ja sabem que us fa una mica cansat d'escoltar aquest podcast tan llarg, i com que a nosaltres ens agrada posar els àudios i això, digues-nos.
0: Anem a dir, per tancar el tema de les illes de Mallorca, jo fos només una petita recomanació d'un documental que no he vist, però la veritat és que fa molt bona pinta i ha anat circulant també per entorns nostres fa uns anys, que era un docu, que és que el nom ho diu tot, Magaluf Ghost, que també des d'un punt, potser també amb humor, però no només, parla d'un cas extrem a Mallorca, que és el de la població Magaluf.
1: Bueno, i si hem de parlar de Mallorca, hem de parlar de la Lliga Internacional de Balcòning, però bueno, són maneres de tapar misèries, no?
0: Treure-hi de punta el tema.
1: Res, doncs jo, mira, t'he portat un parell d'àudios que a veure si els podem posar així una mica enganxadets, de gent que marxa de la ciutat i que vol fer coses, i un és d'un projecte doncs, de turisme sostenible, no? Dins el que és el turisme rural, però sense la visió, que ja n'hi ha molts, suposo, però no és des del particular, perquè és una finca de la Diputació que està dins del Parc del Montseny, que es va aconseguir una concessió des de fa molts anys d'uns hippies que volien anar por ahí i van aconseguir aquest model, i és una cosa que està molt bé, és la Morera, que estan allà al Brull, i jo he conegut a la gent que ho porten ara, i també coneixia el nano que portava abans, un nano de Sant Andreu, però ara doncs volen fer això, no? Doncs com a través de turisme rural, de vincular les coses del territori amb els productes gastronòmics, bueno, el que es fa, que és un altre tipus de visió de relacions, no? I d'alguna manera enfortir doncs, aquest sentiment de que tot ens pertany, no? Al final de comunitari, de que doncs, s'ha d'entendre com ho podríem fer, no? perquè al final parlem això i tots fem el turisme i tot, i què hauríem de definir? Quins límits són els que és, què es pot fer, què no es pot fer, quants cops pots fer una cosa o no? Això ja són coses que m'estan passant a mi pel cap ara. A dir, no? Perquè està clar que hi ha moltes persones que renunciem a fer viatges perquè sí, però moltes vegades també n'acabem fent un de tant en tant, no? Jo penso que he fet el turista al Marroc aquesta Setmana Santa i clar, doncs m'ha costat, m'he cansat, i també veus aquest rol que tens, que dius, bueno, doncs quan estàs intentant disfrutar, però després per altra banda et sents incòmode, no?
0: Sents incòmode, i a part ara, com en tot el que fem en, la nostra, en aquesta època, hi ha associat el, com també l'estrès fins i tot del turista, perquè ja jo donaria per un altre tema, i parlàvem en aquell podcast antic d'aquell episodi del temps, però bueno, m'ha afegit, que pues ja ni ho gaudeixes a vegades.
1: Pues l'altre àudio que us portava és de, pues des d'una perspectiva activa de persones que fan turisme d'una manera sostenible, una altra cosa, que és la gent que fa cicloturisme, no? Que tu parteixes rutes per molt que vagis als llocs, però tu el desplaçament el fas des de la bicicleta, no? I ja pots fer volta al món o pots fer anar, pues, a altres zones de per aquí o agafar el cotxe, t'acostes i després et desplaces amb la bicicleta, que és una manera de descobrir estar en l'entorn, doncs, molt diferent, no? Com les caminades o el que sigui, pues, també ens sentirem molt.
0: I voldes posar una casa entremig?
1: Sí, però ara no us la puc dir.
0: Us la direm després. Vale. O, la
1: o la discarem, sí, la veureu per escrit, el que sigui.
0: Vinga.
3: Hola, Edu, bon dia. Doncs mira, jo puc parlar-te com a representant del grup de persones que formem part d'una cooperativa que gestionem una masia que es diu Masia La Morera, que estem al Brull, per tant, dins del Parc Natural del Montseny, i que tenim la sort i la responsabilitat a l'hora de gestionar aquest espai, que és de propietat pública, i entre altres coses, a més de viure-hi, tenim el compromís de fer-la accessible a les persones. I durant més de 3 dècades que el projecte ja està iniciat, tot i que nosaltres fa un parell d'anys que hi hem arribat, i que es fa a través de l'ecoturisme, un turisme amb una mirada sostenible, que sobretot incorpora una manera de viure diferent, que va lligada a les característiques de la masia tradicional catalana, que vol dir que tenim una mica d'hort, una granja, petita granja, per autoabastir-nos. I d'acord, nosaltres des de fa 2 anys que tenim l'ambició, ja que formem part de l'economia social, amb tots els valors i principis que això significa, i a més l'entorn aquest natural que tenim, ens interessaria molt poder anar fent passes cap a una transició que s'anomena molt sovint ecosocial i que incorporaria aquesta mirada des del punt de vista turístic, que sabem que pot ser tan extractiu i tan perjudicial en molts sentits. Com podrien fer aquestes persones que es desplacen en el seu moment d'oci a un territori concret, puguin endur-se aquestes persones quan tornen cap a casa una sèrie d'aprenentatges, una sèrie de vivències que fins i tot puguin arribar a suposar canvis en la seva vida o en la seva manera de veure les coses, com podria ser veure una manera de viure diferent, com seria la nostra, poder tastar plats i elaboracions culinàries diferents que poden després aplicar a casa seva perquè no tenen massa dificultat, conèixer persones que viuen en aquest territori des de fa moltes generacions, com interpreten aquestes persones la vida, quin tipus de tradicions i de, per exemple, de feines artesanals es feien aquí, etc, etc, no? Per tant, des del nostre punt de vista, el territori i les persones que visiten el territori haurien de poder retroalimentar-se i generar valors positius. Aquest és el gran repte que tenim no només nosaltres com a Masia La Morera, sinó jo penso que tota l'economia social que vulgui posar una pota o tingui ja una pota en l'àmbit turístic.

0: Hola Edu, el que et puc dir de viatjar en bicicleta, em costa resumir-ho perquè a mi d'alguna manera es podria dir que fins i tot em va canviar la vida. Entenent que en un moment donat, digue-li si vols, de crisi existencial, vaig decidir que, bueno, vaig tenir el privilegi de poder-me permetre fer un punt i a part i dedicar-me durant un temps llarg a viatjar en bicicleta. Que d'entrada ja dona a entendre que és una manera, com a mínim, bastant econòmica de moure't. Dit això, no és, òbviament, el que destacaria de viatjar en bicicleta, tot i que és prou rellevant, sinó que, bueno, són diferents sensacions o realitats que penso que la fan o que fan que aquesta manera de viatjar sigui molt única, no? D'entrada et permet recórrer a unes distàncies que no te les plantejaries fer a peu, que quasi les pots equiparar a altres maneres de moure't, no? Amb una mecànica molt senzilla i a l'abast dels coneixements que un pot, si no els té, doncs desenvolupar en un temps relativament curt. I això et fa com molt, molt resilient i et permet pensar, doncs, això, en aquestes bogeries, entre cometes, de plantejar-te, doncs, fer la volta al món en bicicleta. Dit això, jo diria que hi ha molts petits detalls que fan que sigui un plaer únic, no? Molta gent dirà, on va aquest massoca, no?, fent quilòmetres en bicicleta. Jo diria que el goig i fins i tot, doncs, la recompensa que et suposa transitar d'un punt A a un punt B en plena autonomia, amb un minimalisme obligat, però que et permet també, especialment a dia d'avui, viatjar amb la casa a sobre, digue-li, amb la teva tenda de campanya, amb els teus estris per cuinar-te. Podem fer-ho allà on el teu cos o els teus ànims o la teva energia diu prou, doncs t'atures, busques un lloc normalment molt màgic, que sí que és una cosa que destacaria de la bicicleta per sobre d'altres maneres. Vull dir que tu pots continuar accedint a llocs que difícilment ho podries fer si decideixes fer-ho amb algun automòbil. Però sobretot és no perdre cap detall, no?, de la ruta que fas, entendre el territori, entendre l'orografia, parar-te, escoltar. No sé, és com una manera també molt sana d'aproximar-te a la gent. Generes un cert, bueno, jo crec que diria, entre incredulitat i admiració, però alhora, doncs, dones peu a que la gent se t'aproximi de manera molt amable en general. I què dir, doncs, d'això, de la satisfacció de poder recórrer quilòmetres, simplement amb l'energia de, no sé, del plat de macarrons o del plat que t'hagis pogut fer en el bar perdut del poble on no han arribat, doncs, no ho sé, els autobusos turístics. No ho sé, per mi té uns components d'aventura, d'això, d'autosuficiència, de poder-ho compartir de manera molt, molt especial, de passar la nit allà on tu vols, de sentir que ets superconscient de l'energia que estàs fent servir per transportar-te, de conèixer, doncs, això, el territori que vas fent, doncs, de manera extraordinària. I crec que ja m'estic allargant massa. Això seria una miqueta el que m'ha vingut ara a la ment. No sé si us sembla bé i si us he animat a pujar-vos en una bici i recórrer el món.
1: Hem sentit aquests àudios i bé, ja anem acabant el programa, que ara tenim alguna coseta més perquè us posarem, però bé, us fem les recomanacions clàssiques i alguna coseta d'agenda.
2: Sí, dic que, bueno, hi ha moltes maneres de, com fins i tot, fer turisme a vegades dins de la ciutat. I una cosa que ara no hi hem entrat, però bueno, pot enllaçar amb coses fins i tot del barri, és com la proliferació que hi ha hagut els darrers temps, fins i tot de productes de turisme per als barcelonins mateixos que no coneixem la nostra ciutat. L'Albert ha apuntat alguna cosa. I això ha estat una cosa que ha estat també un boom. També, evidentment, per sort, i abans fins i tot, també fins i tot des de lògica reivindicativa, recuperació de memòria històrica, s'han anat fent rutes.
1: Però pues, és turisme o és cultura?
2: Bueno, sí, però saps què passa? Que en el moment en què tu et descobreix algú que no és del teu entorn i tu et desplaces, vull dir, ara per això aniré, depèn, és ja, les dues coses, com tot, no? Res és, però bueno, per mi sí que hi ha certa vinculació i em servia perquè vaig trobar l'altre dia el pamfletillo a casa, em va fer gràcia, que un col·lectiu que ja no deu existir, que es diu Turisme Tàctic, va fer una cosa, es deia la ruta a l'anarquisme, i va trobar un pamfletillo, i després aquí, això que es va fer des de l'activisme, poc ràpid després també va ser una mica fagocitat i a vegades pots veure rutes que es poden marcar per parlar d'això, rutes o anarquistes o crítiques o rutes pues, de, vinculades jo sé, canalles i tal, pues, de gent que en treu pasta, no? I en aquest sentit, per exemple, les festes populars del Raval i moltes altres festes, però les del Raval van ser pioneres, feien rutes llibertàries per entendre i donar a conèixer pues, el llegat, en aquest cas llibertari al Raval, i ho feien des d'algú que ja porta tota la vida fent això, que és gent de la tenència popular. I llavors aquesta setmana, això estem gravant el dia 18, just fa dos dies el 16, la gent de Son Barri, l'associació de veïnes de Vallcarca, van fer una ruta a Vallcarca, i de nou així ens serveix per fer la matraca sobre el barri que ens acull, per donar a conèixer realitats que estan passant aquí. Que és una altra cosa, però bueno, al final no deixa de ser pensar que el descobrir coses que passen a un territori també pot ser transformador, no? Com per no criminalitzar, i al final pues, va atreure gent segurament, per el que m'han explicat, que era d'altres barris i que potser no coneixia Vallcarca. I això, bueno, per donar també missatges positius.
3: Sí, molt guai, la veritat. O a vegades nosaltres mateixos, no? Veïnes que no sabem que en aquest carrer ha passat aquesta cosa, o em sembla molt interessant les rutes anarquistes aquestes, molen, sí.
2: Llavors és una de les primeres recomanacions que ja us podem fer. Llavors jo, alguna altra que us volia fer per lligar... Bueno, doncs per obrir el focus a quan el que hem dit al principi, que també volíem parlar de viatjar, de viatges o de descobrir els desmons. Re, jo us dic quin llibre m'estic llegint. Jo el vaig agafar per recomanació d'un altre podcast del que el soc fan, que és el Maximum Clatellot. I vaig sentir que el recomanaven des de l'editorial Males Herbes. Hi ha un llibre que es diu L'Atlas de Micronacions, de Graziano Graziani, i bueno, em va fer gràcia, sol recomanar, l'acabo de començar, però bueno, que al final fa el món hi ha de tot i és normal que també vulguem descobrir coses, a vegades fins i tot quasi des del cirquisme, I després només una recomanació que m'ha fet, no l'anava a fer, però m'ha fet pensar quan heu parlat de fiscalitat amb la conversa amb l'Albert, i és que, mira, hi ha una sèrie que és curiosa, potser per les escenes, però al final no és tan diferent, que es diu Celeste, i que des de la ficció parla en el fons d'un cas molt real, li canvia el nom, que és que quan es va intentar que la Shakira, bueno, portar a judici el...
1: Ui, però si la Shakira li han perdonat avui els milions, ho saps, ja, o no?
2: Pues no, sabia, sí. Pues mira,
3: no, que li retornaran 60 milions.
2: Pues bueno, tot això,
1: li paguem interessos i tot.
2: Ja.
3: Imagina.
2: Bueno, pues aquesta sèrie ha quedat desactualitzada. Però bueno, el desfalco aquest d'això, de també aquestes grans fortunes, i a vegades són de celebritats que no paguen impostos, i tot el que implica a qui sí que els paguem ahir com a ciutadans de peu de carrer.
3: Vinga,
2: són les
3: doncs
2: meves.
3: Qui fem entrar al Vallcarca aquesta setmana? O tens alguna recomanació més, Rota?
1: No, bueno, una ho trobaríem, però no. Jo ara mateix crec que el cicloturisme és perquè és una cosa que jo mai faig i m'agradaria fer. A veure si m'ho plantejo. Caminades, alguna travessa sí que he fet, però a veure, perquè al final he descobert l'entorn. I està clar que el món és molt gran i tant de bo poguéssim viatjar per ell o el que sigui, però l'impacte que generes i tot plegat, un cop ja ho has fet... És això, s'hauria de reconèixer la joventut com un moment, un temps concret, però a partir d'una edat ja, no? Com, bueno, és igual, jo em posaria molt estalinista, no? en aquest sentit, però tampoc sé si arribaria enlloc. Però bueno, sí, els cicloturistes, ja que al final ens envien un àudio.
3: Vinga, jo potser faria entrar al Vallcarca, a veure què faria entrar. Em podria fer sortir moltes coses, però fer-ne entrar, bueno, les vacances, és que no puc més a treballar, són supernecessàries, necessito més vacances, o sigui, ni que sigui pues això, el turisme de proximitat, anar a descobrir pobrets, anar a passejar per boscos, sembla una cosa molt de iaios, no? Però a mi la veritat m'agrada anar una mica a la natura i jo què sé, no cal anar-nos tan lluny, i no sé, les rutes anarquistes, vinga.
2: Pues jo, i així em serveix perquè ja apuntem els àudios que ficarem, d'una banda pues la meva família de Perú, que em va acollir ara quan hi vaig anar de nou fa poc, però per extensió també tothom qui sobretot el que podríem mal anomenar els països del sud viu tot això que hem dit, però que us podeu imaginar que en altres contrades pues, tot és més salvatge i fins i tot és molt més difícil de resistir, però que tot i així hi ha gent resistint, hi ha gent debatent sobre això, oferint alternatives a molts nivells i això pues, segur, igual que passa a Perú, pues, deu passar pues, a saber a Tailàndia, a Bali, a mil llocs del món, i llavors des d'aquí també el nostre reconeixement perquè allà som nosaltres a vegades qui fem aquest paper. I pues, a certs viatgers que viatgen d'altra manera, que és el seu modus vivendi, i per exemple ho fan en el mar. Com els de la gent de la cofradia
3: anarquista
2: que després tancarem amb això d'aquí un moment amb el pedazo d'àudio que ens ha fet el Metelo.
3: Super.
2: I en especial llavors, ja que parlem de la cofradia, pues igual que ell fa l'homenatge en el Dani, dels fundadors, exveí de Vallcarca, que ens va deixar fa ja no sé si un parell de mesos, i que
1: l'atacte còmic.
2: Exacte.
3: Vinga,
2: doncs posem ara i hem d'això, ja que se'n va Rota, tu havies posat, Hilda, deies una cançó, no? Vam posar en comú certes cançons.
1: Sí, de Maria Jaume també era, no?
2: Aquesta la vam posar, però no, la de Tourist Go Home, que no sé si la vols comentar, però que al final ha estat un dels lemes que ha anat.
3: Sí, perquè fa temps que no posem una punk i així, sí, aquestes, no? Que ens agraden. Sí, clar que
2: m'ha sorprès que ens...
3: Fotem-li, sí, sí. No, a mi m'agraden aquestes quan són veus així cridaneres.
1: Rotes.
3: Sí. Està bé, i jo em sembla una greu, hem de marxar, però
2: salut
3: i tornem, Valquíries, i fins d'aquí poc.

0: Apa,
1: li agraïm molt també.
0: Salute.
1: Aquesta col·laboració. La cançó, per cert, és de Deluxe.
0: Deluxe.
1: Softflowers. Vinga.
0: Apa, li. Valkyries Go Home.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Ra!

0: flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: En nuestros días, los hombres crean sus propias tempestades.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo.

0: también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
1: ¿Y por qué participa la banda sonora de
2: Real Menes?
3: Alba de Real Tarot.
4: La gana de que la gente disfrute con
5: el 2, al 3 y al 4.
6: Ara comença a transmetre Radio Nicosia. On les deus pròximes hores estarem en directe. Ara tens la possibilitat d'expressar allò callat i aprendre a mirar el món de cap per avall. Content de sumar noves perspectives a la teva manera de plantar cara als dies, ara és quan la bogeria és un lloc normal i la normalitat torna a ser relativa. Ara és quan entres dins l'univers Nicosia.